0: nostre món emocional.
1: Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes cuirasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció. ¿Vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
0: Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com enquistant,
1: com enquistant, sí, sí, aquesta seria la paraula.
0: Vale.
1: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però, en canvi, quan la ment dona aquest ordre, el cos respon a això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí? Llavors aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
0: I aquí és on anem. Entenc que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el breath work això ho treballa.
1: Sí.
0: De quina manera ho treballaria?
1: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no? De tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors, a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat. És alta, és baixa, és tremolosa? Si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa, és una cosa fosca, és una cosa que s'expandeix, és una cosa que es concentra en un punt? Si és una cosa que es mou fins on t'arriba? No veig com descrivint la sensació, no? Estem en el cos descrivint la sensació. I això també ens ajuda a estar en el present, perquè quan jo estic descrivint el que m'està passant en el cos, la meva ment no pot estar en dos llocs alhora. Llavors començo a respirar, el sistema nerviós es calma, i veure que tot això és transitori, no? Que aquesta emoció, aquest bloqueig, aquest, com ho has dit tu, aquest enquistament. Es comença a dissoldre, vale? Respirant. Quan jo sóc capaç d'observar tot això amb una certa calma, això es comença de... És quan nosaltres ens comencem d'autoregular.
0: Per tant, estem parlant de tu has dit, l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment.
1: Sí.
0: Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció? Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
1: Sí.
0: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
1: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo, estic en la ment. Llavors, intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
0: Algú que no hagi fet mai una sessió de breath work, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
1: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres de forma conscient la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil, perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. Amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. Llavors, el que em diu molta gent és això, que és molt fàcil perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè lo que fa segura aquesta tècnica és que el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats, llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no?, que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat. I això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no?, perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors hem d'anar en el cos. I la gent experimenten diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem, diguem, sostenir.
0: Per tant, el que es proposa des del breathwork, entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient, sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
1: I tant que sí. No volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el qui cregui en altres vides. No volem entendre. Simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors, jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors, quan anem en el cos, tot això és com que es dissol. No? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no?, que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix. No? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no?, s'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar, i quan arriba a la cresta, es dissol i es neteja, no? Perquè al final és una tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir, i llavors aquí l'enquistem. Llavors, com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com, no? com treballar amb l'energia. Llavors, tot és una experiència. Quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment, sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions. i tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho, i aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
0: De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals... Sí, sí, quin paper juga tot aquest, aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient, o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
1: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments, val? Llavors els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment, el ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no?, es vagi canalitzant, es vagi... al final aquesta el so és vibració, no?, i l'energia segueix aquesta vibració.
0: Que bo.
1: Et va portant cap a... indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això. No? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic. Un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això pots gestionar-ho des d'un estat de... O sigui, no perds la consciència en cap moment, l'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no?, amb la respiració.
0: Hi pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte tot això.
1: Sí, i tant.
0: Què els diries, així, simple, per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència?
1: Bueno, jo els diria que confiessin en la tècnica. Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromiàlgia, he estat amb gent, treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no?, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no?, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, doncs això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt brutal.
0: Clar, suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés.
1: Sí.
0: Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
1: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, jo no explico mai això, però bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que una noia que té esclerosis múltiple, i amb un dels brots va quedar paralitzada sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista que et queda anestesiat? I diu, això és sempre. Diu, jo sempre ho tinc així, no? I cap a l'espatlla i al braç i tal. I amb una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, amb una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
0: Que bonic.
1: Sí, molt bonic.
0: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
1: I tant, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir, i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors una sessió el que fa és una neteja profunda a la nostra casa, I llavors sí que ja ens ensenyen tècniques concretes per fer 5 minuts cada dia, no?, per poder anar traient com la pols, perquè no es continuï embrutant aquesta energia.
0: Marga, per algú que ens està escoltant ara i que està interessada en el tema del breathwork, com es podria posar en contacte amb tu?
1: Sí, bueno, jo estic treballant ara mateix a Sigma, llavors a través de Sigma o a través del meu mòbil podem concretar un dia, perquè lo interessant de tot aquest treball de respiració, no, tota l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, és que necessitem entendre què és el

0: Doncs Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí
1: gràcies
0: nosaltres
1: a
0: i explicar-nos aquest món, personalment completament desconegut, no havia sentit mai parlar del Braithwaite, que ho he trobat superinteressant.
1: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no? que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no? Totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera, i llavors cap a l'any 2022 vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no? Tots uns anys bastant profuns i que vaig poder, no? Sortir, diuen que com caus en un pou, l'única sortida que tens és pujar amunt, no? Llavors, tot això va ser la meva experiència personal i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no?, que estic oferint ja fa uns anys a la gent i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no?, perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració i tot això són coses que la gent desconeixen.
0: Doncs Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
1: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es van ensumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Azamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans era excepcional esdevé possible i ja està normal per la majoria. No és immediat, no és màgic, però és real. Hi ha un punt, invisible però tangible, en què el canvi deixa de ser individual i comença a tenir una ressonància col·lectiva. I aquí apareix una pregunta fascinant. Què passaria si un grupet d'éssers humans comencés a viure amb molta més consciència? No com una idea bonica, sinó com una pràctica real. Si davant del conflicte algú respira i mira de comprendre en lloc de reaccionar, si davant del dolor algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre algú escull l'amor en lloc de la defensa, què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais, i potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

0: L'espai del Dial Interior, amb els companys de la xarxa ràdio, una de les informacions i dels podcasts que també escoltem en el programa del Via Directa. Per cert, avui és dimecres, avui tindrem K-Pop History a partir de les 9 del vespre i una hora abans tindrem Urban Top Music amb DJ BK.
1: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Junso imnida. Soc en Kim Junso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 271 de K-Pop History. Entre alguns dels temes que podrem escoltar dins de l'actualització que estem fent de temes K-Pop d'aquesta primavera 2026, ens trobarem amb la novetat de An Ye-jin, coneguda artísticament com Wasa, membre de les Mamamoo, amb les que va debutar a Corea el 19 de juny del 2014 i el Japó ho va fer el 3 d'octubre del 2018. Va debutar com a solista el 13 de febrer del 2019 amb el single digital Tweet, amb el que ja va guanyar dos números 1 en shows musicals. Ara l'escoltarem des del single digital So Cute del 9 d'abril d'aquest 2026. És un pop de sintetitzador que està fet precisament amb sintetitzador analògic. En el videoclip se la veu amb ella interactuant amb molts nens petits, a més d'algunes escenes en exteriors en diferents vestits. Porta més de 28 milions de reproduccions les seves dues primeres setmanes al videoclip oficial. Escoltem Wasa i la seva novetat, So Cute.

0: K-Pop History a partir de les 9 del vespre aquest dimecres a Ràdio Sant Andreu, una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca, la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestosa es recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestosa, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestosa a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual, doncs, això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí. De tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual, doncs, hem pogut aconseguir aquesta ampliació, amb la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, sis mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests sis primers mesos?
2: Això, sis mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fan als altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre de la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres d'autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus, doncs, que ja haver-hi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és la que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca a Aigüestoses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca a Aigüestoses.
1: Sí, sí, estem ja treballant-ho, tenim un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca a Aigüestoses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me per l'expressió, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes, programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, sí, però no podem badar, perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diguem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, que això ens dona molt, molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca i Aigüestoses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigüestoses, que a part dels serveis habituals, doncs ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca d'Aigüestoses?
2: Al final, les biblioteques, hi ha un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, aquells joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la biblioteca Aigüestoses, que obre de dilluns a divendres... A la tarda?
2: A la tarda, de 3 a 2 quarts de 9.
0: I els dimecres al matí?
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1 i mitja.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Aigües Toses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigües Toses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran... Doncs,
0: el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari, doncs, evidentment, no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigües Toses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també el director de la Biblioteca Aigües Toses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions i també a partir d'ara de totes les presentacions de llibres com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de Biblioteca Aigües Toses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
0: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com està?
3: Molt bé.
0: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
3: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba amb una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè, sobretot, no se't colin dintre de la informació amb la que treballem els periodistes i sobretot també per no propagar-lo tu i, a més, també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
0: Que, de fet, hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no? I suposo que aquí està part del risc.
3: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
0: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
3: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
0: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3... És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
3: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no?, també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Em deia, recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
0: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
3: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, i ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien: és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
0: Tenim feina per endavant, doncs.
4: Segur que sí.
0: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
4: Moltes
0: gràcies
4: a vosaltres.
0: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de defensa del català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella Crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys, no sé fins i tot de quin any és això, potser del 70 o de por ahí, i van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi hauran instruments, i tot segueix igual, el que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé i que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona.

0: plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. acabarà una manera a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que arriba que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada, la tecnologia certament ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu, la tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche, eh? I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és... Escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i que... i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Que suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que...

0: la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
1: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
0: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic, metafòric, que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Uh-huh. I amb els altres animals, i de fet amb altres existències que pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista. Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava. Doncs aquesta posició, el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se'n pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant, i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I escolta, si al final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o con natural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, mm-hmm, doncs que arribarà un moment, un event que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat. Que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
1: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
0: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, una arrenca d'una indignació, que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
1: No van fer
0: el que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar, doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
1: Vostè li diu el gran assaig, no?, de vida cíborg,
0: sí,
1: a la Covid-19.
0: Sí, efectivament.
1: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital. Perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, just aquí a Mataró crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè a la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
0: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó, dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Mm-hmm. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les diguem-ne el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i la vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessis la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació, i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
1: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada, és un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David, però sí que m'agradaria preguntar-li abans d'acabar aquesta conversa pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
0: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguin desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, que faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
1: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors de l'Alça, per parlar de Cancel·lar l'Humà, aquest llibre que ha publicat amb Albada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González Carles Bancs. Carles, quina ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
2: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
2: Ui, de moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o, que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
2: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Que deu ser una cita del reportatge?
2: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res. No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien d'anar desvinculats, però...
2: Sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
2: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes, I llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic, o filosòfic, s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
2: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
2: És clar, si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
2: És una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc... Però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent que, vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. La figura de Gandhi, sense ser tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jainista, de Bombay, de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
2: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
3: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
3: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a la impremta també hi havia, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
3: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo. Hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
3: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però... Ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
3: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia... jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
3: Sí, sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de...

0: deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
1: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
0: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
1: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí, i que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs miraré bàsquet o miraré tennis o algun altre esport, i això em distreia.
0: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
1: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos... Se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
0: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
1: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
0: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
1: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
0: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres, i enhorabona pel llibre.
1: A tu, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, adéu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Terradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna. Hi va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
2: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
1: Jordi?
2: Sí.
1: Hola.
2: Sí. Tenim, I... sembla que tinc un problema de comunicació.
1: I què fas?
2: Espera.
1: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
1: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: En sí, fi. La millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
1: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, en portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
1: Déu-n'hi-do, home,
3: és que hi havia... feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
1: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: És que el 59, d'això fa molts anys, molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
1: tot,
3: ja, eh?
1: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
1: És enviar que és un impactador? Un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç, doncs, de poder-se veure des de la Terra, una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
1: Això el 59, eh? 59, van disparar un petardo per sí. veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Uh-huh. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
1: Clar, havia de ser una cosa molt vetusta, no? Molt...
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
1: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
3: Sí,
1: perquè,
3: sí,
1: clar,
3: sí,
1: no,
3: sí.
1: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És clar. A dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
1: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
3: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren Windows.
1: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem.
3: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
1: Sense fotografiaven... persones, Això eren sí. només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar allà, no?
1: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
1: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
1: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
1: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no?, la que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, no. Que és
1: ni sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
1: No sé.
3: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu està per allà...
1: Ho tens a tocar
3: i et diuen, tu no baixaràs.
1: Punyeta, eh? Quin greu.
3: Punyeta. Sí. Però bé, això... és l'Apollo 11, eh?
1: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
1: Sí.
3: N'hi van haver 10.
1: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si és el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, eren pilots. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara escombraré molt cap a casa.
1: A veure...
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
1: Ah, mira, veus?
3: Sí.
1: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
1: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Algun dia?
3: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
1: I vas fent la piqueta i anar fent, sí, home.
3: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portaven, porta 21 quilos i mig de mostres. Totes aquelles roques que em portaven, porta 21 quilos i mig de mostres. Són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible, no és factible, perquè, esclar, estem parlant del 1969 i vam arribar.
1: Sí, sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
1: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'hi ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
1: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius, és a dir, a part d'astronautes que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11, eh?
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
1: A veure.
3: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
1: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Gaia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
1: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han

0: orbitat la Lluna, no?
1: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
0: Ai, quasi bé, eh?
1: I era, no, però ja era això, era el que volien
0: era
1: fer.
0: La idea.
1: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
0: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
1: Sí.
0: Una mica té a veure amb això.
1: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn, Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
0: Sí, sí.
1: És a dir, són coses que es veien, que
0: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que, pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
1: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home ja ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna. O sigui,
0: per tant,
1: hi són.
0: La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no?
1: Sí,
0: que farà
1: unes
0: fotos, que curiosament...
1: Bueno, és clar, que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
0: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
1: Una mica. I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. Tenies els soviètics allà escoltant.
0: Mica...
1: I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
0: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
1: cas. I els hi convenia.
0: Eren els primers, que... perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
2: Hola, bé, aquí... mirant, vull trencar una llança en favor dels biòlegs. Sí que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna, però un biòleg precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
0: Gràcies a
2: Ridley Scott, per tant...
0: Sí, és veritat.
1: Jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
2: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
0: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà?
1: Sí.
0: Veus? Fixa't.
1: És un problema, eh?
0: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses.
2: L'important és embrutar coses.
0: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns-ho això una mica.
2: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànime, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
0: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
2: Sí.
1: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
0: Apassionant.
2: No arriben mai perquè a Correus, bueno, té un problema amb el carter, però passarà.
1: El dia que les rebis veuràs.
2: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
0: Però què, massa gros, què vol dir massa gros?
2: Massa gros, molt gros, molt.
0: Molt gros. Una cosa molt, molt tremenda que no es pot explicar.
2: Sí, sí, sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
0: Ah, ep. Que és una... Perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
1: La 17, sí, ja no sabré. No
0: la 17 o la 18, eh? Més,
1: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
2: No, és que la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
0: Ah, aquí hi havia consens.
2: Sí, sí, sí, sí. Diguem que

0: el que va fer, es va fer durant la missió de l'Apollo 15, l'any 1971, en el que en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com a pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat de... que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
1: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
0: Sí.
1: D'aquesta pareidòlia, que van dir, ah, però això s'assemblava i tal,
0: sí.
1: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
0: Sí, això
1: és mentida.
0: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
1: Ah, ojo!
2: Oh.
1: Mira,
2: sí, sí, veus? Ostres, el van trobar.
0: Sí.
1: El van trobar. I el tio llarg, ho explica,
0: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sona el nom, és el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
1: Fora de la nau, vols dir,
0: sí,
1: que va,
0: sí,
1: sortir.
0: Vull dir que és un personatge real històric, i una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú.
1: Ah.
0: Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
2: Ah, femení.
0: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
1: Sí, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem? Però...
0: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar.
1: Segur.
0: Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
2: Sí,
0: això,
2: jo vull mirar.
0: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant. I això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, a Catalunya, costum, no sé si ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
1: Sí, home.
0: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spret, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell...
1: Ah.
0: Va muntar una mica el xou aquest, van anar a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
1: I hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
0: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
1: el que
0: tenia,
1: no
0: tenia
1: ell, o...
0: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot, era, tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril, que el senyor Thierry Spret, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat que...
1: Va recollir cable, que es diu, no?
0: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
1: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
2: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer i bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
1: Entre altres coses, sí. Entre altres coses, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
1: Sí, home, prou. Sí, sí.
2: Sòlides.
1: Sí, sí.
2: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
1: Sí, hem dit al principi, sí, sí.
2: És un... En llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
1: Déu-n'hi-do. Què en fas, també? Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
2: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
1: Ah, ostres, imagina't, molt recent.
2: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, ah, donem una mostra d'aquesta

0: aquestes, que li farem aquí uns talls i mirarem quatre coses. Bueno, no, ja s'ha fet això.
1: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per a algú, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
0: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
1: Ah,
0: cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
1: Poc o molt la tenen, no?
0: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
1: Ah.
0: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
1: Ah,
0: no és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
1: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
0: Sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
1: Sí, correcte.
0: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen...
1: Però per trigonometria,
0: metres,
1: no?
0: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
1: Ja.
0: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
1: Clar,
0: sí. Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
1: Sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí.
0: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
1: No.
0: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu un tip
1: paràbolic.
0: Això
1: no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
0: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
1: Ah, veus?
0: Sí.
1: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
0: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte.
1: Uh-huh.
0: A més, et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre.
1: Sí,
0: aquí la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexa com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
1: Clar.
0: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
1: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
0: Sí,
1: clar.
0: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veuen ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
1: Que no n'hi ha.
0: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I
1: clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema.
0: No,
1: correcte.
0: Sí,
1: clar.
0: L'oxigen
1: s'encén. Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
0: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no, per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
1: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
0: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen referir. Quan estan plantant la bandera, que els veus ja amb un martell que planten un pal, sí. Després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
1: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
0: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
1: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem amb tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
2: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
1: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
2: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
1: Segur.
0: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
2: Doncs bé.
1: De seguida hi ha nervis.
0: Sí, hi ha molts nervis.
2: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
1: de la gravació
2: i de l'emissió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
1: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
2: Sí.
1: Vale.
0: Quan tothom, tot el món els estava escoltant, just en aquell moment.
2: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de l'emissió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa, que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu, això, vosaltres.
1: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre, o...
2: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11, que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que si et diria, cinematogràfic. Eren 45 bobines.
1: Estem parlant de l'any 69, eh?
2: Sí. Imagina't, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, que pateixes per si perds l'USB. El que va passar el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, anirem a fer un... 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, anirem a fer un... farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
1: El material original, diguem.
2: El material original, gravat en SSTV, d'això.
1: Home, devia estar fet caldo, poter.
2: No el van trobar mai.
1: Ah, hosti. Clar, llavors, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
2: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat, Uh-huh. I després, bueno, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, sí, va sortir i va dir que, bueno, no ho hem trobat.
1: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
2: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries, sí, molt bèsties, i que hi van gravar a sobre.
1: Ah, hòstia, ah, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluit.

0: dir,
1: Sí, punyeta. Papà.
0: La qüestió és que els dos minuts se sap sí o sí que va desaparèixer la comunicació. Sí, que hi va haver un blanc, diguem.
1: Sí. En tot cas, el Nafsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia, que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment, li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que en realitat les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
0: una mica rebuscat, però...
1: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
0: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens... potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí? Encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar, a la Lluna?
2: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda, i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
0: Que
2: és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna, a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna, van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls. Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa...
0: Molt mat, no? A més és molt opaca. Sí.
2: No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament, amb una precisió de mil·límetres, la distància entre la Lluna i la Terra.
0: És com un radar, diguem, però amb llum.
2: Això
0: mateix. Com un sonar, no?
2: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
0: Amb els mirallets aquests es pot saber això. Sí. Està molt bé.
2: Clar, i és un mirallet que, si dispares el làser, et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir... Clar.
0: Sí, clar, i això, si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
2: Sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? és una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
0: I barat no ha de ser.
2: No és barat.
0: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador... conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
3: Què tal?
0: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No.
0: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
0: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
0: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
3: Bueno, avui us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de... coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
0: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
0: Ah, sí? Això és que així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, és així. Ja està. No té cap diferència més.
0: No, molt bé. Bueno, molt bé, el gran apunt. Vas un apunt de qualitat. Això està molt bé.
3: Uns van als astres i uns van al cosmos. No sé què és més general.
0: Home, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
3: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
3: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... jo crec que molta gent que va treballar en Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
0: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec...

0: d'aquests, que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern, i evidentment era una conya, no? una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Si,
1: és que la gent
0: si
1: s'ho creu tot.
0: Malament. Clar, però és que està molt
1: bé fet. No podeu fer bromes.
0: No es pot.
1: Parlem d'invents per a la Lluna que no han funcionat.
0: Va, segur que n'hi ha, segur.
1: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
0: Veus?
1: N'he triat dos. Que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
0: Ah.
1: No s'han dut a la pràctica, eh? No s'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però bueno, jutgeu vosaltres.
0: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
1: Sí, sí. Exacte.
0: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
2: Fem un crowdfunding.
1: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
0: Home, és maco.
1: El nom està guapo.
0: Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
1: Bueno, però el nom està guapo. Això bàsicament és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb... amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
0: Això tirarà sol.
1: Clar.
0: Sí, sí. Que I estarà com un matxero, que diuen.
1: Això, sí, no? Sí. O sigui, com a gas t'ho gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
0: Clar,
1: perquè...
0: No.
3: Què pot sortir malament?
1: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
0: Fa de mal fer.
1: Sí.
0: És impopular, a més.
1: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, a Houston, suposo, no sé.
0: Sí.
1: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase d'enlairament propulsat amb motors convencionals, no, del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser va ser molt bona idea, no?
0: No.
1: I es va fer... L'any 53 van prohibir els a fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
0: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai
1: que
0: faria explotar...
1: Microbombes.
0: Clar, però clar, això...
1: Ell ho feia amb bona fe, ella, no, però petit.
0: Segur, clar. Pobre home, saps? Sí,
1: clar, però bueno...
0: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé...
3: Era un balcó.
0: Sí. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat...
1: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
0: Ah,
1: Si normalment,
0: sí, home, tant,
1: pugem a l'ascensor, no?
2: Sí.
1: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
0: Estic d'acord, eh? Jo em passa, també.
1: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
0: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
1: Ai, sí. Sí, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, eh? És molt complicada, eh?
0: És tremendo, sí. No cal.
1: Però,
0: no
1: bueno,
0: cal pensar-hi.
1: Com que està molt amunt, mira, jo no...
0: Sí, ho has de fer,
1: està tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, sí. Imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
0: Ah, ep. Mm? Especial, sí. En va, eh?
1: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
0: Espaial, seria,
1: espaial,
0: no?
1: Sí.
0: Espaial,
1: sí. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
2: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure, sí, la curvatura, sí, clar, de la Terra,
1: tot, si no és plana,
3: no, clar,
1: perquè...
3: La Lluna és plana, ah, o...
2: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de, sí, la Terra no és plana.
0: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
1: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, eh? Fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra. Punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
2: Sí, que ha d'invitar tot hòstia, sí.
1: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Vale.
2: No és mala idea, eh?
1: Ojo, perquè... Ah, no, no, jo no...
0: Però quin era el plan? Quin era el plan?
1: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable... Sí. Un cable fins al terra, sí, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
0: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar, noi, una quantitat de matèria espectacular, no?
1: Bueno,
0: 35.000, has dit.
2: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient al, sí, mig del cap, imagina't.
1: Sí. Doncs, bueno, aquesta us sembla una bona idea. No, bueno, no sembla una bona idea. Bueno, algú, bueno, li va semblar bona,
0: sí,
1: idea, vale?
0: Sí,
1: llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
0: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot,
1: sí,
0: això...
1: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
0: És que arriba a muntacàrregues,
1: sí,
0: espaial, allò.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale,
0: sí, sí.
1: No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat, de pujar coses a la Lluna. I dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
2: Home, sí.
1: Que això es veu...
2: És lleuger, és resistent.
1: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta. I va dir que per poder fer aquest ascensor, el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni, i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors amb aquella cinta fer pujar un petit vehicle molt lleuger. Aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I bueno, en principi la idea sembla bé, no?
0: Sí,
2: a mi m'agrada.
0: La idea és xula, això sí.
2: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
0: Això és una cosa que està sobre la taula, encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
1: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure, bueno, ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
0: És un primer pas. Sí, és un primer pas.
1: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
2: Jo veig allà, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
1: Home, està guapo.
2: Sí. Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
1: Sí, clar, la putada si s'espatlla. S'ho va per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
0: Clar, no, això sí que acabes fotut.
1: Acabes fart.
0: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
1: Quatre minuts.
0: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
2: Això ho va fer en Goku, no?
0: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies. Sí.
3: Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous?
1: Camp Nous, ets cap a l'Asi.
0: Sí, exacte.
3: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar?
2: Anava a dir Torres i Fels, però sí.
0: Home, però si ets català...
1: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès, que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
0: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
1: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
0: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
1: Sí, de la basura. D'embrutar i ja està, i han de deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
0: Hi ha una pilota de golf, eh?
1: Hi ha una pilota de golf.
0: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
1: exacte.
0: A golf, no?
1: Hi ha un...
2: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb un pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un petit pas per a l'home, un paso per a l'humanitat, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
0: Veus?
1: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
0: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, una cosa pragmàtica.
1: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado. Bueno,
0: després de milers de milions de dòlars i hores d'arribar de... Bueno, pues ja està, tu.
1: Sí, bé, pues,
2: ja estaríem.
1: Quan marxem? Pues va ser això. Vale, un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
0: Bueno, però això...
2: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
1: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
0: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
2: Sí.
0: Sí.
1: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
0: És un homenatge.
1: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
0: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
1: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
0: Ah, no?
1: La de l'Apolo 11 va caure. Però sí que hi és postaverra.
0: I és, però va caure a terra.
1: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
0: Més conspiració hi veig aquí, eh?
1: Sí.
2: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
0: Clar, exacte.
1: Sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà, perquè portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi ha tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
0: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
1: Doncs allò es va deixar allà. Sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apollo, no sé si la 20, però de moment les 19 missions Apollo han deixat d'allà, i que això
0: 96 bosses, eh?
1: Que són 180 quilos de brossa.
0: Mare de Déu.
1: De tot tipus, eh? De tot tipus.
0: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
2: Hosti, jo pensava que el problema eren els tardígrets aquells que van caure. I
0: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
3: Sí, però això ja es desfà ràpid.
0: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
2: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
0: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu literalment: hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar, fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: És dimecres, dia 13 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistem a Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, a l'Espai de Portaveus, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui també comentarem altres informacions, i és que la piscina d'estiu de Can Salvi obrirà les seves portes el dia 6 de juny i ja es poden adquirir els abonaments de la temporada. També parlarem de la festa de cloenda del passaport Edonauta el proper mes de juny. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: sin tanto, sino algo más natural, algo más un feedback de lo que serían los políticos con los ciudadanos, pues no me pareció mal, la verdad. Ahora, en el momento en el que, cuando un ciudadano está exponiendo un tema que causa revuelo y cualquier regidor que no sea de gobierno quiere intervenir y el señor alcalde te dice que te calles, que no puedes intervenir, yo empiezo a preguntarme para qué me sirve a mí, como regidora de la oposición, estar en la audiencia pública. Sinceramente, porque si no tengo poder de, si yo no puedo explicarle a esa persona que hemos llevado ese tema cuál es nuestra posición, simplemente y básicamente porque le quitas el protagonismo al regidor de turno y al señor alcalde en la audiencia pública y esto no le gusta nada, pues yo lo estoy valorando. Eso no quita que yo suelo asistir, básicamente he asistido todos los plenos, pero bueno, es algo que lo tienes ahí.
1: Estem pràcticament a punt de tocar doncs, la fira de la primavera i també estem preguntant als diferents portaveus sobre la situació del comerç local de Sant Andreu de la Barca.
0: Jo, el comerç local és algo que ho hem parlat moltes vegades, que costa molt que vagi endavant, que sí que és veritat que sobren nous negocis, però també és veritat que es tanquen també negocis, i per tant aquí hi ha algo que no acaba de quallar, en el sentit de que, clar, tot el que sigui la compra a través d'internet, doncs és una competència molt dura pel comerç físic, per aquella persona que té la seva tenda, paga impostos i demés. Llavors nosaltres ens hem fixat, que de vegades va bé mirar una mica més enllà del nostre poble. Per exemple, a Badalona, l'Albiol ha fet una campanya en el qual hi ha una partida pressupostària que és per la compra del comerç local. Llavors, què dius? Tu com a ciutadà tens un val de 100 euros, dels quals pagues 60 i els altres 40 venen subvencionats per l'Ajuntament. Això què vol dir? Que tu d'entrada ja estàs deixant 100 euros al teu comerç, tot i que una part ben finançada per l'Ajuntament, però sabem que el tracte, l'atenció, l'especialització, tot això t'ho pot donar només el comerç local, no una pàgina web d'internet. Per tant, intentem afavorir-ho. Bé, fem fires de la primavera, fem fires cada X que puguin treure els seus productes al carrer, que es puguin donar a conèixer, fem promocions també des de l'Ajuntament, com aquesta, per exemple. No només donar-te em sembla que donaven un 30 euros o alguna cosa així per poder gastar al comerç, doncs impliquem-nos més entre el comerç, l'Ajuntament, l'administració, per tal d'intentar mantenir i ampliar el comerç que tenim actualment.
1: No només de comerç local, ja pràcticament per acabar l'entrevista, l'educació ha centrat el debat en els darrers plens. Amb mocions de partits polítics, com fem Sant Andreu, amb mocions, per exemple, del Partit dels Socialistes de Catalunya en el darrer ple, vull dir que l'educació està també present en els plens municipals.
0: Sí, bueno, la educación es uno de los temas claves y yo creo que debería preocuparnos a todos. Justamente hoy ha habido otra manifestación de los profesores, del profesorado, y en estos últimos tiempos está claro que es una profesión que no tiene reconocido como tal la figura de autoridad, que está denostada y que además está mal pagada. Por lo tanto, entendemos que evidentemente hay que manifestarse, hay que reclamar lo que sabemos que sobra, que necesitan y que es justo, porque además ellos forman parte de la educación de nuestros hijos y por lo tanto hay que darles el valor que tienen. De 0 a X. En San Andrés sí que es verdad que, para nuestro parecer, el problema lo tenemos con el plan de entorno. Eso es un plan pues que te quiere coger desde los 0 hasta los 22, pero en boca de la regidora Ana Serra te puede durar hasta la vida útil de la persona. Creemos que eso es demasiado intrusismo. Es decir, para nosotros la educación, la familia es la base de la educación, y el profesorado, los profesores de recolzament, és una ajuda, és un pilar, però no és única y exclusivamente. Nosotros no creemos en la imposición de la lengua. Queremos que puedan elegir entre el catalán y el castellano, que nuestros hijos puedan elegir, o la familia por lo menos, el idioma en el que quiere que estudien sus hijos, que se tenga cierto respeto, porque aquí me parece que el respeto brilla por su ausencia. El profesorado tiene que tener unas condiciones laborales óptimas para ejercer su profesión con todas las garantías y con todas las ganas. La familia tiene que tener la posibilidad de elegir la lengua en la que estudia su hijo, y creemos que bueno, que al final es la familia como soporte, como pilar de la educación, y la institución para poderse apoyar, pero no que sea la institución la que nos cuide, la que nos guíe, la que nos no, la institución está para dar soporte, pero no para llevar nuestra vida.
1: Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, la quarta ronda d'entrevistes de la temporada. La propera la farem cap al mes de juliol, aproximadament, amb el tancament de l'any. Farem valoració del darrer any, i ara sí, a menys d'un any de les eleccions municipals del 2027. Tot i això, també farem valoracions dels diferents plens municipals que encara ens queden. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, Jordi. Vull felicitar-te per la iniciativa de recollir les nostres declaracions al final de cada ple, perquè realment tenim aquesta possibilitat d'expressar-nos i que la gent que us segueix a vosaltres doncs conegui també el nostre parer mensualment, i doncs sempre que vulgueu, sempre que us vingui a bé, nosaltres estarem aquí amb molt de gust i amb molt de carinyo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé. al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
3: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Onauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
3: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs, una activitat, un taller, que es puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport Edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, família, també.
3: El passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat, principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, o sigui, mitjançant un passaport físic que allà doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
3: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cine Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, ve preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
3: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport Edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport Edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual és això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual, doncs, hem pogut aconseguir aquesta ampliació, en la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, 6 mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests 6 primers mesos?
2: Això, 6 mesos, és un repte també. Quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori. I era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït de que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fa en els altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la regidoria Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus que, doncs, que ja cobrir més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca d'Aigües Toses on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca d'Aigües Toses.
1: Sí, sí, estem ja treballant-ho, fent un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per doncs, poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca d'Aigües Toses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me per l'expressió, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, sí, però no podem badar perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diguem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, que això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició el que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigües Toses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigües Toses, que a part dels serveis habituals, doncs ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca d'Aigües Toses?
2: Al final, les biblioteques, hi ha un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, aquells joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la biblioteca Aigües Toses, que obre de dilluns a divendres? A la tarda?
2: A la tarda, de 3 a 2 quarts de 9.
0: I els dimecres al matí?
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1 i mitja.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Aigües Toses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigües Toses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran...
0: Doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari, doncs, evidentment, no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigües Toses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també el director de la Biblioteca Aigües Toses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions. I també a partir d'ara totes les presentacions de llibres, com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca, doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi del Colea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a 1 i de ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: I ahí, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
3: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa.
3: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
3: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO Max, protagonitzada per Steve Carell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres, creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
1: I Scrubs.
3: Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
3: M'ha recomanat... Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms. Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
3: Perquè jo ja ho vaig dir aquí...
2: No, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
3: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
3: És agradable, és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, totes les sèries són així de bon rotlleres.
3: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Doncs pues molt bé.
3: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol els teus problemes seguiran existint. Llavors,
2: el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com faig jo.
3: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
3: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
3: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
3: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, ja he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que... està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
3: Segurament, pot ser.
0: Sí.
3: Pot ser. És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per què?
3: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
3: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
3: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
3: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitjana que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
3: dic que sigui bona o dolenta, això no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudi.
0: Vale.
3: No passa res.
0: No. El món continua.
3: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
3: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancelen...
3: Torna-hi.
2: Perdona, que...
3: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte, sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
3: Un drama, mai millor dit.
2: ...acabarà amb la seva tercera temporada. Oh. S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant ara a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
2: Seria un detall, sí. Seria un detall, sabent-ho a priori, sí, que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
3: Que tanquin amb pany i forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
3: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que Respiro és una sèrie dolenta.
3: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors. Uh-huh. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i plorem tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
3: No es pot comparar.
2: No. Millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
3: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
2: diferents. Però...
3: Crec que respirar no és competència de The Pit, ni viceversa.
2: No. Pff, a veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
3: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
3: Com?
2: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
3: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira,
2: els
3: que
2: metges,
3: és...
2: Ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
3: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa,
2: sí,
3: de Respira amb Deli.
2: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
3: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
3: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie es cancel·li.
2: No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
2: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
3: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
3: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
3: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, que era
3: això
2: el lema d'aquesta...
3: Això és el lema,
0: Això és el lema, mare
3: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, quedo
3: bé. Sí, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Me dá chave! Eu tenho direito de ficar com os meus

0: perigoso levar as crianças.
1: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
2: Vaja.
1: Bueno. Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
1: A Disney Plus també.
3: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
2: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
1: Ah, molt bé. Tiramilles.
2: Ho sento. Primera.
1: A Disney Plus arriba El Encargado.
4: Hola, Eliseo.
5: Buen día, Martita.
6: ¿Cuánto le cobraste?
7: 14.000. Toma.
6: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
7: Dale.
6: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
5: Hace 30 años que trabajo acá.
1: Es una comedia dramática.
2: Vaya
1: oxímoron, pero bueno.
2: No, ¿por qué?
1: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
2: Se viene.
3: No se viene, pero es un
1: ¿cómo es allo de la...?
3: Es un debate a tenir perquè...
1: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
2: Vaja, no...
1: Hi ha una frase que el...
2: No, no et puc ajudar.
1: La diuen.
2: Vaig a buscar-la. Ves, presenta el programa, si vols, mentrestant.
1: Vale,
2: pots conduir-lo.
1: Van, a veure, continua.
3: Ah, ¿ya de continuar yo?
1: No, vull dir que per què, bueno.
3: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
1: Perquè una comèdia és de per riure.
3: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
1: Ah, no?
3: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
1: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures de Liceu, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
2: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por regals.
1: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
2: Vale. És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan falles guions?
1: Perquè tinc molta feina, Sergi.
2: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
3: res.
2: Si
3: voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
2: Ja has acabat o no?
1: Sí,
3: pot ser.
2: Tinc tres frases.
1: A veure quina és.
2: A veure. D'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
1: Això era.
2: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
3: Ojo! Estic passant profuns, eh?
1: Jo deia la primera, eh?
3: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
2: Buf,
3: vale?
2: Que pesats en fer aquest xipeu.
3: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
1: Molt bé.
3: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrima a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
1: Sí.
3: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
2: Sí.
3: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
2: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
3: No és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
1: Vale, no ho tornaré a dir.
2: No tornarà a passar, eh? No passa res.
1: No, no.
2: Disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
1: Vinga, va, a Netflix, arriba i glòria.
7: É bom ver por aqui na cara.
8: Já vi que a segurança aqui é apertada.
9: We're together in this fight against communism.
10: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
11: A guerra faz-se com armas e não só, é aí que entramos nós.
1: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat de retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no acabo de veure el
2: lligam. El lligam,
1: no? Sí. Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
12: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
3: I fins aquí, ¿no?
2: Sí. Ah, és això?
1: És això.
2: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
1: no,
2: gent
1: no, no,
2: de
1: no,
2: trailer.
1: No, no, és això, és això.
2: Molt bé.
1: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
2: Jaume, sí.
1: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
3: Veus? Veus?
2: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
3: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
1: Home, però és que això de comèdia no en té.
3: No, però veus?
1: Humor àcid? No sé fins a què...
2: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs.
1: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
3: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor, eh?
1: És que no ho sé, o sigui...
3: T'estic buscant
2: l'humor àcid. L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
1: Ho podria, sí.
2: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
3: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
2: No. Anem a fer un anàlisi...
1: No t'ho sabria. Depèn.
2: Lingüístic.
3: Depèn. Vaya, vols col·laborar la definició d'humor àcid, també?
2: No, però jo entenc el que diu, la Judit.
1: No, vull dir...
2: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
1: sí,
2: se li diu en castellà.
1: De mala llet.
2: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
1: Faig servir passiu-agressivitat.
2: Sí, passiu-agressiu.
3: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
2: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
1: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
2: Molt bé.
1: El que acabes de fer ara.
3: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per tant, si ho sabeu fer, nois...
2: Bueno, tota la calle 13, que tampoc n'hi ha res, perquè agafant a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
3: L'acabes o no?
2: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
1: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
13: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
14: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
1: No voy a parar. Diu aquí que...
2: Expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
1: sí,
2: déu-n'hi-do.
1: El que passa que jo...
2: Jo llegeixi llibres més curts que aquesta sinopsis.
1: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixis.
3: Microrelats.
2: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
1: Ja, ho sé.
2: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
1: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
3: Segur, sí.
2: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens sentim
1: parlar,
2: sèrie...
1: no? Sí. No, aquesta...
2: A tu la tenies ubicada?
1: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred... perquè un que vale. Passa la muntanya...
2: Ah, vale.
1: Perquè jo quan la vaig posar em sonava, bé, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar...

0: milions d'espectadors.
1: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
2: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Fan coses bé.
0: Sí, de...
1: Mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
2: cada
1: copiat,
2: capítol!
1: Ens han copiat lo pitjor...
2: el setmanal.
1: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
2: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
0: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
3: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
4: Si me tocas, voy a gritar.
3: Cógelo.
4: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
3: Creía que lo cogerías.
4: Apártate.
0: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
2: Molt bona.
0: L'has vista?
2: Sí, de fet, us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
0: Ah,
2: doncs
0: sí.
2: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
0: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada, no és correcte.
2: Recolzada. Compte amb suport de, no?
0: Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accedeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
2: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
5: La parella, no?
2: Del que ha fet més coses.
0: Molt bé.
2: A nivell audiovisual.
5: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
2: el
5: bueno.
2: Nick. Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula o fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i...
0: Molt fàstic.
2: I que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
1: Beatles, deu de ser aquests dos, que sí?
2: Just aquests.
1: Mira, molt bé. Sí que fan una mica de ràbia.
2: Però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
1: És el Nick Jonas, no?
2: Sí.
1: Amb la seva parella, o no?
2: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
1: Vale.
2: Sí.
0: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
6: Happy Thanksgiving!
7: Happy Thanksgiving!
6: Anna, wait until we're invited.
7: Oh, for God's sake, Kelly, get the hell in here.
8: What? He actually sings in the shower.
6: I do not.
8: Yes, you do.
9: Mommy, can I take Joy to our house?
10: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
11: Joy, you wear a hat, too.
0: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, no sé pas de què em sona això, un sindicat del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos los malos, pero nos organizamos.
1: Correcte.
2: També tenim els nostres drets com a treballadors.
0: És com lo del crim organitzat.
1: Bueno, és una organització criminal, correcte, sí.
0: Aquí treballem bé.
1: Sí. Vivim d'això amb professionalitat.
0: Exacte.
2: Tenim estatut reglamentat.
1: Hi ha comptabilitat.
2: Jornada completa.
0: 8 hores, i les hores extres el paguen.
2: Salari mínim.

0: mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
2: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
3: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis, she can...
1: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
0: Molt bé.
1: Repassem a sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
0: Atrévete.
1: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
0: sí?
1: Com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
0: jo
1: ser danès
0: aquesta,
1: està molt bé. És possible.
0: Jo em sembla que sí. Però
1: basat en una
0: clar.
1: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
0: sí.
1: Revelen que...
0: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, temporada 2.
1: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com has dit, escondite?
0: Què? Ha fet i amagar, no?
1: Ha fet i amagar, bueno, sí.
0: 6 capítols té.
1: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Primer turbador,
0: això? La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
0: Sí, és algun fruit sec, caram.
1: Sí.
0: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
1: algo
0: cosa així.
1: Sí.
0: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
1: Sí. Jo, la veritat és que està bé, Al principi...
0: Castanya, caram, clar, castanya.
1: Que està una mica com així.
0: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
1: sí.
0: Alguna cosa així. Que
1: sí, que els deixava al costat
0: de
1: la víctima.
0: Molt bé.
1: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gracias, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
0: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
1: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
0: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt falton, que es deia Next, sí. Que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
1: A la cara?
4: Sí, passi el que estigui passant, Next. Es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
0: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la noia,
4: Next.
0: I la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
1: O sigui, no feu això, la vida real. Apple TV, Incondicional, arriba a Cosmos, arriba Professor T, a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
0: Vaya.
1: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
0: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
0: diuen que està molt bé aquesta.
1: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la superfriki, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa cap falta, això.
0: Berlín,
1: Sí, Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Si
0: home, no està gens malament.
4: No, Déu-n'hi-do.
0: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
1: Molt bé.
4: Llavors, de moment tenim Rooster, no? Ho havies dit?
0: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tens la temps. Rooster no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que veus bé.
4: Adéu.
1: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
4: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
3: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
5: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
6: Detective Abreu, hello, how are you?
7: How is everything at the trailer park? You making new friends?
3: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
8: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
3: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
8: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
9: Te has dejado uno.
8: Ah, no fastidies, tú no.
9: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
8: Eres un idiota.
3: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
7: Babe, I gotta go. I'll be right back.
10: You'll be bringing a prisoner to London.
3: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
11: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
3: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí, vius i a temps.
12: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
3: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
13: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
14: Estoy convencido.
3: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
15: The sky is darkening and the beast is close at hand.
3: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Señor de las Moscas.
16: Hello?
3: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
17: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
3: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
18: Cuento hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
3: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
19: Tulin, acompáñale.
20: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
3: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
21: Ah! Ah! Ah!
16: ¿Qué pasa?
19: No llores, que te he traído especias. Leila.
21: No puedo parar de llorar.
3: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
22: ¿Sabías que iba a estar aquí?
23: Esto no va a acabar bien.
22: ¿A dónde vaya Leila vais los demás?
24: Recoge que nos vamos.
25: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
3: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
26: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
27: Mamá, todo va a salir bien.
3: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
26: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
28: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
26: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
29: ¡Fuegin!
3: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte, a HBO Max, hi arriba La canció del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
30: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
3: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
30: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
3: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
30: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas.
31: ¿Es mamá?
3: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
32: ¿Están viendo otro?
30: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
31: No lo sé.
3: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
30: La ira no es lo contrario del amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
3: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
30: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
26: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
3: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que, més enllà del misteri, ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
33: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
3: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
33: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
34: ¡Que comiencen los juegos!
3: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
30: Sí. Sé qui és. És Nancy.
34: Senyora Boucher. Senyora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
30: Hemos sido mejores amigas durante 25 años.
0: Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
1: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
0: Sí.
1: ¿Qué sabe de él?
0: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
34: ¿Un compañero?
0: Sí.
34: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
0: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
34: Ahora estamos hablando con usted.
1: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
0: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
34: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
0: ¿Eso es una pregunta?
34: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
0: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida o me puedo ir?
34: ¿Tiene que ir a algún sitio?
1: Puede irse si quiere, pero debe quedarse en la ciudad.
0: Por supuesto.
3: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Continguts en xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 13 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa comptarem amb l'espai de portaveus. Avui entrevistem a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, que escoltem aquí a Ràdio Sant Andreu, i que en els propers dies continuarem entrevistant a més portaveus de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem dels actes de la Fira de la Primavera de la 14a edició que arrencarà la propera setmana, del 22 al 24 de maig. Escoltarem les paraules de Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica, i també les paraules de Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAB, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. També ens farem ressò de la vaga educativa, una vaga convocada també per avui dimecres. Ens farem ressò de les declaracions de diferents mestres de Sant Andreu de la Barca que expliquen a Ràdio Sant Andreu els motius d'aquesta vaga. I avui també comptarem amb l'espai del Dial Interior, amb els companys de la xarxa ràdio, i també analitzarem altres informacions sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui conversem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. Ens trobem a un any de les eleccions municipals del 2027 i avui també analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots i a totes, gràcies.
0: La primera pregunta que estem realitzant als diferents portaveus en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus és en quin moment es troba avui Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot
2: el que... Aquesta via en el sentit de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23 sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà de forma intermitent i fragmentada en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí ben plena, a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la D20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
3: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda sant tornem-hi amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivi aquesta nit esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit al Notícies en Xarxa.
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
3: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
7: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
3: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
9: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
10: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
9: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
10: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
11: Programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
9: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
3: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats, USTEC i la CGT, troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
12: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
3: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
13: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà. Enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
14: Bé, els ànims ha estat molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
13: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
14: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
13: Mm-hmm. Quines són les reivindicacions que feu?
14: Indicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
13: Molt bé, perfecte, Lluís, doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
14: Gràcies.
13: Gràcies. Molt bé, en Jaume, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a la aparcament d'aquest condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
3: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
5: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: De nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
15: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-ho a cop perquè entri en vigor ja l'any que ve. És a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
3: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball, en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Hola, molt bon dia.
3: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
16: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de comitè europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual cosa vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
3: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
16: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment,
3: Joan
16: nosaltres el que estem buscant és la nulitat.

0: ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensa en títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y tratar de marcar más goles que sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vilassana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. Arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via.

0: format amb la fusió del sonar de dia i el sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és como una edición, ¿no? Casi cerro en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí que arrenca, de fet, d'aquí una hora entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar, amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi previ a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre educació i també els sindicats dels mestres davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guives i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ara li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori, per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta, que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, la portaveu d'UTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig. Unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre. I el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estem d'acord i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria? Però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, que moltes gràcies, que vagi molt bé, eh?
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
6: De moment està presentat molt sorollós, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia.
7: Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
8: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
9: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
8: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
9: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
10: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
8: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
7: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero, ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia, Elena.
7: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
11: A ver, las unidades de información en nuestra escuadra lo que tiene que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realice la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y por tanto iban a ciegas, les faltaba información. Que la actuación fue torpe, seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos de Escuadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto, y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o a hacer huelga o a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto, es falta de información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
7: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
11: La policía observa muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente, que si posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la prestación de abogados o no puede opinar, pero al final quien va a entender es un juez, y normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
7: No sé si tot són opinions, però en tot cas tampoc no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, vostès han estat... Vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
11: Lo hemos hecho por responsabilidad. Al final lo primero que se tiene que hacer es, como siempre comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, debo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que lo que al final tiene que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga el director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la conseller que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
7: Alberto Villagrasa, gracias sí. Por atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
11: Molt bé, Elena. Gràcies.
7: Minuts per arribar a les 9, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur, una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-ho a cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
7: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
13: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
7: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
14: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
7: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
7: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
15: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'ha afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
16: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió, i fins que això no s'acabi no pararem.
15: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
17: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
15: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un hostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
18: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
15: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panther amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Hajo Post Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder jugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats. Encara falta una miqueta, però.
19: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
15: Que vagi bé.
19: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui d'aquí a mitja hora aproximadament els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: nostre. La xarxa de comunicació local.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ya no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando mal.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui el que tindrem és l'entrevista de l'espai de portaveus dedicada a Antonio López, portaveu de Vox, en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que estem realitzant aquests dies a Ràdio Sant Andreu i que continuarem la propera setmana. Avui també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Serà aquest diumenge, reunirà prop de 1.800 partits participants aquest diumenge, xifra rècord de participació. També comentarem que la piscina d'estiu de Can Salvi obrirà el dia 6 de juny i ja es poden adquirir els abonaments de la temporada. També comentarem altres espais i també tindrem l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions en dues hores de programa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, amb moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal i com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giribé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Labril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que ja arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que Los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a continuació, en el Via Directa, l'espai d'excursionisme, l'espai de sendes amb els companys de la xarxa ràdio.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
7: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
8: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
7: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
8: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a vall, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
7: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls, i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
8: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar, i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
7: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
8: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
7: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciesrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
8: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys, i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
7: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adernats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
8: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
7: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
8: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta muntanyes de prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
7: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casafort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
8: És una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que, el propietari de les terres, doncs es van anar a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
7: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
8: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot. Un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca, doncs, recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els serments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
7: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
8: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
7: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
8: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
7: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
6: Sendes.
7: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
9: Ah, Maria, adéu, esguard.
7: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
9: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
7: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
9: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
7: Una sifonada.
9: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
7: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
9: No, hem d'anar amb cura.
7: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
9: I claríssim. I no anar amb presses.
7: I tant que no. Distància recorreguda.
9: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
7: Desnivell.
9: ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
7: En quant de temps la farem?
9: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
7: Grau de dificultat?
9: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
7: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
9: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
7: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents, exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
9: Salut i República.
10: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
11: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
7: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns.

respira flamenc, respira beneic. Primerament us destacaria la catedral de Sant Bavó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Beneit, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels Comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable, i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grassley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ara pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, a Gant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, eh? Allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors.
I, bueno, està bé, no?, veure el mercat de flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres.

0: allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Una setmana més a Ràdio Sant Andreu i en el Via Directe hem escoltat aquest espai de Sendes, propostes de cara al cap de setmana.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes es realitza tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, hauríem de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes. Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu, quan torneu?
1: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins d'aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne, en aquest cas, escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem pues, anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada a la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el quart, tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de, o sigui, de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut, o com a mínim dos cursos de l'institut, que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut a mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. i no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, els veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses gana, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
6: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes, al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anem els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
6: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu, i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar? Com us han dit alguna cosa o no?
6: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
0: No, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
6: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
6: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
1: Hem fet un parell de reunions amb les famílies i crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguéssim volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que és tornar per Grenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més vaig parlar amb la professora de Figueres que havia fet aquest programa anteriorment i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis i, de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
0: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons genki desu, significa estic bé.
0: ¿Quién quieres?
3: Bueno, yo, per els meus gustos, me l'he après, però és tsukigatsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
0: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagatsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
0: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, eh? Vull dir que és el primer dia, no, això?
6: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
0: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
6: Bueno, sí, sí.
0: Ah, això no tenen la tradició del cagatió, no?
6: Sí, sí.
0: Bueno, també va per traductor, Sergi?
1: També. No, realment són quatre alumnes que són molt, molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient i ells tres... Vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot... totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
0: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
7: Sayonara!
0: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè cada setmana doncs feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb la Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i hem trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important.
2: Doncs, aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any agafa't,
0: Atenció.
2: El març de 1990, va fer un recital al Palau de la Música, que sembla que no hagi fet mai res, però mira, ja, el 90...
0: Imagina't si ha plogut.
2: Aquí. Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va firmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Albert Pla, amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt,
0: veure,
1: per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Ah, correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita,
0: i
1: on
0: Rosario
1: vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte. I el Moncho, també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí, sí.
1: També
0: sí.
1: Vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla
1: què
0: si
1: sembla?
0: Escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Beato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. Per acabar,
0: què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla. Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe. I ho feia la Sara Montiel, que cantava ben al Paral·lelo i moltes cançons. I ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també, Sara Montiel va ser... I és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules,
1: sí,
0: va fer pel·lícules molt importants arreu de,
1: molt,
0: del món.
1: Molt,
0: eh?
1: En aquella època,
0: o no?
1: Clar, tot es deixava com dient vaya birria, eh? Però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit, també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts,
1: sí,
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant.
0: Mira,
1: en aquest programa van descobrir a la Nina. Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans,
1: sí,
0: músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Com estan ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, el Directíssimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat...
1: No, vaig buscant coses que puguin fer gràcia.
0: Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del
1: Gato Pérez.
0: Del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos. I per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu. Hasta

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com sóc jo, una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I, escolta'm, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent la gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara, fa poc, un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: vés als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses. I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, eh? Estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, eh? I de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí. Jo sóc un esponja, ho escolto tot. Però aquest consell que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que van enciam, i li vaig dir: escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: escolta, Quim, a més, gairebé et diria amb pausa dramatúrgica. Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Quim, sisplau, eh? Vés-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: mare meva, però aquesta frase, i creu-me que n'he fet... És de les que tinc
0: més
1: present quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues
4: ai, ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro. Quina llengua? El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: El tenim.
3: Sí, ostres, ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Tu te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Pot, eh?
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable, que em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Només
1: de veure en Josep amb aquelles ganes, em anava mirant a mi, mirava la tele i deia, no pot ser que el de la tele sigui aquí, i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables, i a sobre poder-ho compartir, i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment...
0: és la vida.
1: Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Ho entens, que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern
6: que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calarons a les nostres butxaques? La política, per mi, és... ser una mica com un lladre, perquè...
3: Bon, déu-n'hi-do, com puja el net, senyora, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim, escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment,
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 8:45 del matí.
0: Que
1: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'explica és la seva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, Joan, i l'edat que tinc,
3: Però segurament aquest caràcter que teniu...
4: Fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell?
4: Sí, sí.
3: Per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una croseta de pa.
7: Vidols,

0: I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
1: Ué, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet. Sí, sí. Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa. Ell és el teu fill, i per tant la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, en Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber. Ostres!
2: Sí, i ella pues, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
1: La Cinteta viu aquí?
2: Sí,
3: sí, aquí dalt, sí.
1: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys. I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
4: Au, a ballar, cariño. Què?

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem-hi, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu, Cinteta, si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me, oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, bé, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc de fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. Sí. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és el Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
3: però també
4: és
3: important. Secret... També és important.
4: Sí, d'acord.
3: No treguis mèrit, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent. I la seva veritat. I l'autenticitat de la gent. I la seva generositat. Aquesta és la clau. Perquè jo, per moltes habilitats que tinguis, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer fa prou bé. Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí, sí.
3: Escolta'm,
4: molta sort.
3: I ara el 30...

0: de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal, brutal mèdia.
1: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster i que els hem perdut la pista. És a dir, aquells que els agrada el Foraster, crec que és un lloc per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
0: són úniques.
1: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
0: Exacte, correcte.
1: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
0: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
1: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat, amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Que no us ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
0: Totalment.
1: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i sentir-nos que som una pinya.
0: Sí.
1: I que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus i que hi ha guerres i que hi ha genocidis i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de plàstic.
0: Sí, sí.
1: Ja, per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
0: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar
1: tant,
0: per casar-se. Escoltem-ho.
1: Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
2: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
3: Doncs, hola.
2: M'està molt de tu, eh? Oh!
3: Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció? Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
4: Li estàs demanant alguna cosa?
2: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
3: No, però t'has demanat en sèrio?
2: Bueno, clar.
3: I això és de veritat? Sí?
2: Oi, bueno, què dius?
3: Jo clar que sí.
0: Ai, Quim, que maco això que va ser, també.
1: Ai.
0: Que maco.
1: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor.
0: Sí.
1: I que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... perquè això és la primera temporada de totes. I en Suso el vam trobar pel carrer.
0: Que
1: I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí, molt enamorat, no sé què, no sé quant, digues allà. Dic, hosti, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí, diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard. Potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història. Mm-hmm. Per tant, no saps mai, mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut, sí. Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra segur. Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
0: encara
1: el tinc.
0: No.
1: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
0: Exacte.
1: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
0: sí.
1: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, uf, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar, serà extraordinari.
0: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el Foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
1: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
0: Quanta gent t'ho haurà dit? Quants comentaris llegeixes que els ajuda?
1: El que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el Foraster és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a gaudir de les històries de gent anònima. I jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del Foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i quan s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia, de cop i volta dius potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses?
0: No,
1: vol dir que
0: sí.
1: No hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? I que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el Foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí.
0: Doncs, escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
1: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el Foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa. No en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo hi vaig ser-hi. Jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
0: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest Foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
1: Visca la bona gent, visca!

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us la perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí. A veure, que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens? Avui
1: tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'Aguda de canviar. Ah, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: Ah, no. I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò, ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Res de res, Toni, sisplau. Home...
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, res de res, Toni.
1: De res!
0: Oh, de veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no partia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant?
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrisca mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són?
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que em deien... Anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i
0: està.
1: Diu, iapa! Corrents ella, agafava, el seguia i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos allà mateix rematava la feina,
0: tu. Ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal
0: sí.
1: algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, quins personatges, no? Sí, quin paral·lel.
0: Quin poderiu. Quin,
1: tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent aigua allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: Al
1: a lo que ara és el Rincón de l'Artista, sí. però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
1: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, no ho vaig veure.
0: L'has de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup de 3 Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha passat
1: no,
0: a la història.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, això.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre,
0: no,
1: em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que... O sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe al YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així,
1: ja,
0: mal nos pese.
1: Ja, aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs en la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això l'havies convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb una educació
0: sí.
1: exquisita.
0: Cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre
0: tant.
1: El meu programa, aquella elegància,
0: sí,
1: que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja estan
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí, recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans...
1: Talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo,
3: ¿no?
2: Han pasado unos años y de eso, pero tú en lo tuyo has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 28 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora. Los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs, potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca, i vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donant les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils. Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida, però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
2: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
1: Què estàs fent?
2: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
1: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
2: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
1: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
2: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
1: Quin desastre.
2: Va, tanco.
1: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
2: Ja t'asseguro jo que no. No.
1: Va, doncs va, intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Va, escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que sí que... dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no? Aquests no surten.
2: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri, doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i amb gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
1: Ah, sí? De veritat?
2: És a dir, no és
1: els números
2: que sigui més
1: canten,
2: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, la zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí. podem trobar versions de Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
1: Clar, per però tant, mira, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, sí, doncs això també és Triangle de les Bermudes, no?
2: Exacte, exacte.
1: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
2: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
1: Aleshores, has de pensar profund,
2: que sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
1: Clar, perquè està molt avall,
2: tu,
1: diguem. Clar.
2: Sí, ves-lo buscar tu, 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys hi han passat vaixells. Mm. És les rutes comercials més transitades del món i no hi ha cap menció a zones maleïdes, ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
1: tampoc
2: en parlen, no en parlen. Cap
1: o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
2: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
1: sí,
2: que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra, clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs,
1: aquesta dèria, no? Esclar, sí, perquè això és... Sí, jo, sí, des de petit curs, sento dir.
2: Ei, el 1950... hi ha aquí el primer granet de sorra. Un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article
1: que no
2: és rigorós.
1: És una mica misteriós, és poc rigorós,
2: sí,
1: això.
2: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
1: Una mica morbós, una mica groc,
2: sí,
1: allò que se'n diu.
2: Sí, exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sembra, fa la primera llavor, diu, ei, cuidado, aquí han passat coses.
1: Mm-hmm.
2: I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia.
1: Mm-hmm.
2: I allà parla, ja comença a posar-hi més llenya al foc, parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però clar, aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, estem començant a sembrar.
1: Parla
2: el dubte.
1: Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit més ampli.
2: Sí, és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació.
1: Uh-huh.
2: El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
1: És xulo, està ben trobat.
2: Un articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
1: Home, que va, és molt contundent, eh?
2: Uau.
1: Et predisposa bastant, eh?
2: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
1: Ja.
2: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
1: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
2: Exacte, aquí fa famós aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
1: Yeah.
2: I això ho detecta un investigador. A finals dels anys 70, el 1975, un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van escriure.
1: Hi havia un detractor, que tenia ganes d'explicar-ho.
2: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores, que esclar, quan hi ha un sinistre d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
1: Clar.
2: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
1: Aquest no,
2: és lo habitual, és el que ens passarà a nosaltres amb la Terra no és plana, que per cert no sé si és que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja jo tinc tot el guió fet.
1: No, això de que és l'últim, això és que no us he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem.
2: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
1: Ja veurem. Bueno, potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els teus experiments, i estaves amb el Flight
2: Simulator. Era la de dissabte passat o en vau fer una altra?
1: Estaves despistat.
2: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc.
1: No hi vegis papus on no hi són, Jordi.
2: Tot
1: serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
3: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
1: A tope.
3: Sí, eh? El calamar gegant. Calamar gegant vesteix molt, sempre.
1: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell de investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte? A part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venint gaire, perquè...
3: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
1: Punyeta, doncs això llavors ja està.
3: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat, poquets, i publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant aparentment ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània, però bueno...
1: Universitat de Tanzània, eh?
3: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses... I no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
1: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi voltes...
2: Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer l'article.
3: Sí, això podem
2: entrar després.
3: Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui. Textos aleatoris, sense cap base, ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És el que és com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
2: Aquestes m'agraden.
1: Estan proliferant, no?
3: Bueno, no, sempre han existit. Si tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica i bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè es fessin comentaris, s'arreglessin i al final els publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories i a vegades hi ha gent que es cola una mica i hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses, no són depredadores ni llocs d'aquests on pagues, però són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, Això obre la porta a que si hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
1: Com que has publicat en una revista, està clar.
3: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
1: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
3: Sí, llavors, quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir alguna cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
1: Ja, ja, està clar. Sí, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
3: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades. Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
1: Clar, però anava a dir, però pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però bé, l'Eben Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol i no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del pueblo, eh? Però ja ens entenem.
3: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
1: Aftab Malik.
3: Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Research and Marine Sciences d'Iran va decidir fer l'estudi més exhaustiu mai fet sobre el Triangle de les Bermudes.
1: Bueno.
3: Ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
1: I el trobem.
3: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
1: Veus?
2: Carai.
1: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? O com estava delimitat, tot plegat...
3: Sí, és bastant desastrós, eh? Us ho dic.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Si és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
3: Sí, però com és el que deia, la revista està en el rang més baix possible de revistes.
1: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
3: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
1: Caram.
2: Bé, de moment anem bé.
3: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten
1: pagant,
3: tot...
1: Eh?
3: No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
1: Ja.
3: Va, aquí, pim-pam, ja està.
1: No ho deus haver provat, oi?
3: No, perquè, diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
1: Són més serios. Bueno.
3: Bueno,
1: què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
3: Ell volia fer simulació de som gent seriosa
1: i
3: agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta?
1: Aviam.
3: Descarta els ovnis.
1: Descarta els ovnis?
3: Sí, la caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, una punteria. Sí, sí.
3: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
3: Això ho descarta.
1: Això ho diu,
3: sí,
1: diu
3: això,
1: que no.
3: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure,
1: exacte. Jo crec que aquí és el terreny.
3: Et farà més gràcia què no analitza.
2: A veure.
3: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
1: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el posa com una variable...
3: Ni sí ni no, no en parla. No ho cita.
1: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
3: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara, si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí... que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
1: I li publiquen, eh?
3: Sí, sí.
2: Bé.
3: Sí, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té unes forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes, que generen solenoides naturals.
1: Solenoides naturals.
3: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent, és una bobina. Una bobina que genera un camp electromagnètic. Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
2: Ostres. Complicat, això, eh?
3: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat,
1: i això el camp magnètic i tot...
3: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
2: Sí, i tant.
3: I hi ha un gir més, encara... que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
2: Ostres.
1: Núvols de plasma, eh?
3: Sí.
1: El Triangle de les Bermudes.
3: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
1: Sí.
3: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria... entendre algun dia, i acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: Sé que no es poden dir, però és que me l'has fet dir.
1: Però com que es solidifica? En forma de què? Que queda un bloc allà?
3: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Se li solidifica el camp electromagnètic. Això és... Senyor, no insisteixo, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
1: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
3: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga.
1: Cinturons de Van Allen.
2: Cinturons de Van Allen estan fora.
3: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i a les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
1: Com una mena de mànega que surt...
3: Com no vols que passin coses allà?
1: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
3: Això, senyors...
1: Però ell analitza casos particulars?
3: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
1: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
3: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules, hi ha errors tipogràfics.
1: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
3: I n'hi van publicar.

0: que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, són
1: 309,
0: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
1: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys, que sí?
0: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
1: Sí,
0: per el que es diu, doncs, que sí, aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas. Tenia una mala estabilitat i a més era un dia amb fortes tempestes amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid en menys d'un minut.
1: S'enfonsa de seguida.
0: Sí, per tant aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós, simplement va tenir un enfonsament sobtat. Això passa, això pot passar. Més casos, el 1945. Cinc avions.
1: S'acaba la Guerra Mundial.
0: Sí.
1: El 45.
0: Cinc avions militars en entrenament. Cinc. Desapareixen.
1: Ostres, déu-n'hi-do, eh? Cinc de
0: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
1: Caram, mal fallo. Perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no? Que estaven...
0: Nord-americans, sí senyor.
1: Ostres, déu-n'hi-do, aquí
0: s'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
1: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
0: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho va posar malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
1: Ah, el van trobar, però ja formava part també del mite, diguem, algú va ficar al catàleg.
0: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
1: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
0: van trobar el barco, però no van trobar els passatgers.
1: O sigui, eren vaixells a la deriva,
0: sí,
1: que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
0: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
1: Bueno, però total, també allò que dèiem, direm que el triangle també era aquella zona, poder.
0: Sí. Ja, però esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tants sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances,
1: sí.
0: Si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
1: Sí, clar.
0: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel triangle de les Bermudes.
1: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
0: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
1: Clar.
0: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
1: Cap.
0: Saps per què?
1: O sigui que... Per què no?
0: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
1: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
0: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
1: Clar.
0: A la banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima...
1: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
0: No, allà no.
1: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
0: Sí, el Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, el Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
1: Clar.
0: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
1: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
0: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
1: Sí, sí.
0: I és una cosa, és de mercat,
1: Sí,
0: oferta,
1: evidentment.
0: Demanda, el mercat mana, per tant, l'asseguradora cobra sobreprima, vol dir que allà no passar.
1: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
0: Sí,
1: s'han d'assegurar el contingut.
0: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador.

0: que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més, amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
1: Aquesta gent. Home, doncs llavors, des de llavors. Segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
0: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
1: Mira, ja no ens passarà mai més.
0: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions... I allà en passen molts d'avions, vull dir, si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, i ti, passes per allà sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
1: I també passa el mateix.
0: Sí, no passa res.
1: Per tant, vols
0: comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha fallades sistemàtiques...
1: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
0: Sí.
1: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
0: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha, l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
1: Ah.
0: I clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
1: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat
0: de regla
1: és de les asseguradores.
0: Sí.
1: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora de lloc.
0: El sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
1: No n'hi ha. Sí, no sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
0: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
1: Estic bastant d'acord. Sí, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
2: Jo com a mínim en conec un.
1: A veure.
2: I el tens més a prop del que et penses.
1: A veure, sorprèn-nos a tots.
2: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
1: Ah,
0: això està baix, no?
2: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
1: Sí.
2: Doncs això, en argot mèdic, jo he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
0: Si perden coses.
2: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
1: Ah.
2: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses vàries que...
1: És fàcil perdre-hi l'escalpel per allà dintre. O...
2: Sí, i pel que sembla, en l'anatomia masculina, els cirurgians has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. I es refereix a operacions de pròstata.
1: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh?
2: Molt bé. I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
1: A veure.
2: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
2: No, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, és un concepte.
2: Quan el tema de l'article és un misteri... O
1: és un forat negre, no?
2: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir, parlen del Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que científics han fet servir el concepte Triangle de les Bermudes al títol, i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora, és que m'ha semblat graciosa, i m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant, perquè clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
2: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast
1: de la Terra no és plana.
2: Sí.
1: Veus? Sí, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
0: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser veure, no cal són, que no acabaríem mai.
0: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió a mig vol... A veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa, sí. De tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, o sigui, van posar masses alerons, masses...
0: Sí, van tunejar-lo un pèl massa.
1: Clar. Van tenir llavors problema. Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
0: sí.
1: No?
0: Ja, sí, sí,
1: potser
0: sí,
1: és
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Es van passar de tunings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
1: Oita,
3: veus. No, no ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU. No sé,
1: la ONU.
3: Ho diu algú.
2: La OMS.
1: Algú m'estudis, molt bé.
3: Sí. Doncs molt bé, molt interessant això de les Triangles Bermudes.
1: Què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
1: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Si és de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
1: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
1: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra. Sí. Fa mandra els controls, estar allà, fer cua, sí, home, sí.
3: Clar, però... és que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans... El que s'està després, el temps arriba... Hòstia, tu...
1: I llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Però mira, saps què? No cal.
3: És igual, me quedo a casa. Sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, i què? Què ens portes?
3: Doncs...
1: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè... Bueno, jo tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gaire bé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
1: És un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
3: I el sud, potser, també.
1: El sud, va, doncs, digues.
3: Avui us parlaré de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que, bueno, suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, perquè hi ha documentat, que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells s'han enfonsat, d'aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran, allò. Si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que s'hi ve com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
1: Ah,
0: aquest m'agrada.
1: Interessant, eh?
2: Em sembla totalment factible.
1: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar.
3: Sí. No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat a vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
1: Perquè hi ha poca llum.
3: No, i perquè si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
1: Clar, també és veritat. Si es posen drets, surt el... Surt la... Sí.
3: Clar, per tant, jo pop gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. Diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
1: Sí, gairebé krakens, com a
3: pel·lícula. Sí, un kraken, exacte. Sí, sí.
2: I els avions?
3: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Potser són, no sé...
1: És molt amunt, això, ja.
0: Has d'estirar el braç. Clar.
1: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
3: Sí, això és el que no m'equadra.
1: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
3: pes. No, per això, perquè els avions no m'equadra. Els vaixells, dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale. Però clar, un vaixell de la Marina americana, clar, a veure, no. A més, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
1: Clar, també fan mal, sí.
3: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà hi ha... Bueno, les energies i la tecnologia que els que la gent de l'Atlàntida, dels Atlantis,
0: esclar, els Atlants,
3: clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que s'estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà, ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
0: El Nunca Duase.
3: Primera teoria. Duase
0: la cabanya.
3: Bueno, està bé.
1: Aquí aquesta encara... Bueno.
3: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és una, té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... es diuen les oles monstruo, no? Us va dir.
1: Sí, sí.
3: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però si un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres enmig de l'Atlàntic, aquestes potser encara de 30 o encara de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs bueno, pot ser que potser allà... Doncs, bueno,
1: podria ser. Tu aquí a l'Albadrava no n'has vist cap d'aquestes,
3: No, n'he vist cap, no. No he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
1: Que existeixen.
3: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
1: sí, sí, és tornem una cosa sèrie,
3: A lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30 metres...
1: Que has de volar molt baix, diguem.
3: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
1: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a
3: no hi ha
1: aterrar,
3: aeroport, clar,
1: una mica més,
3: sí.
1: Pugen.
3: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
0: Ah. Bé, aquí ja puntualitzo.
1: A veure, digues, Jordi.
0: Sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
1: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
0: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el assenyala la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres coneixem.
1: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
0: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
1: la sortida. Ah, d'acord, sí, clar, correcte.
0: Sí, allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brúixola pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, No.
3: Pues aquí diu que, segons aquesta teoria, que els pilotos, experimentats, no nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilotos experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant,
1: confonen perquè el nord... Clar,
3: confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls vengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
1: I mal assumpte, sí.
2: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud,
1: sí,
2: magnètic, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema, és que no sabeu mirar on...
1: I que connecta amb el cinturó que has dit,
2: sí.
1: Sí.
2: Cinturons de Van Allen.
1: Això, cinturons de Van Allen.
3: Bon grup,
1: sí. Bon grup, també, sí.
0: Els cinturons m'hi
1: trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé. Està bé.
3: També dic que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat sap arribar a lloc.
1: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores, que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
3: Sí, sí.
4: Exacte.
3: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
1: Ara. No se n'ha parlat,
3: ara.
1: En tot el programa?
3: No.
1: Ja era hora.
3: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
1: Home.
3: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
4: Clar. Una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent, ara.
1: No feia nada, eh? No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
3: Clar, això explica per què després les restes no tornen.
1: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
4: Sí, no perquè no tinguis interès a buscar-ho.
3: No.
1: Ho revenen, eh? Sí, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
2: Sí.
1: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
4: Segon demano.ovni.
1: Clar. Això.
3: Una altra teoria. No. Teoria aquesta...
1: En tens més? Pensava
3: sí,
1: que
3: sí, no, però en tinc dos més. Una altra teoria, aquesta teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, eh?
1: Ah.
3: Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
4: Això és veritat, eh?
3: Això existeix.
1: Sí, veus?
3: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, existeix a Noruega...
1: Allà també deu passar.
3: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament i exploten quan, justament, quan passa un vaixell o un avió i, doncs, agafen i el catapulten cap a dalt i després doncs, cap a baix, suposo.
1: Caixa un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
4: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
3: Ah.
4: I molt permafrost allà al Carib no.
3: Clar, no fa pinta, no.
4: No.
1: No.
3: Ja.
1: Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar.
4: Sí.
1: Podria ser, qui sap.
3: Una altra teoria.
1: I l'última.
3: No, queden dos més. Una és molt curta. Una altra teoria. Teoria de les trompes marines. Que aquesta, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, com un tornado, però que passa al mar. I sí que és mitjanament factible, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes trompes marines. Uh-huh. Algunes, fins i tot, arribant a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
1: que
3: més complicat, però un vaixell...
1: L'engoleixen, sí o sí.
3: Però que també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també.
1: Clar,
3: però, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs, pot ser que passi. I s'ha de dir
1: una de tantes.
3: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
1: Allò que el Malik va descartar, no va ni tan sols analitzar la possible...
4: L'error humà, sí.
3: I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
1: Yep.
2: Oh, la millor.
3: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
1: Ah, aquesta és real. Ja has vist, tu has vist?
3: No, jo no, però hi ha un senyor que sí. Això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
1: Ah.
3: O sigui que ens porta transportant l'espai en el temps.
1: És un forat negre.
3: Mm-hmm. Sí. Sí. I això hi ha un pilot, un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
1: Mira.
3: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
1: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal, que ha viscut aquest
3: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava, això, 160 quilòmetres més amunt.
2: El plasma.
3: Que dius, a veure, però a més, hi ha una pel·li, ara això ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
1: Hòstia, no la recordo.
3: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i cada cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, sí, no és un pel·liculona, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. I diguem que aquesta pel·lícula juga...
1: Si l'han d'alterar o no.
3: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a... a Hawaii. I...
4: Home, estaria bé, el forat de Cook.
3: Maria.
4: Mira, m'estalvio un viatge.
3: Home, és que jo crec, jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent que es podia inventar mai.
1: Jo crec que hi haurà resistències, això.
3: Bueno, Iberia, potser.
1: Per exemple.
2: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
1: Sí.
3: Que tornes desmuntat, no?
1: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no, pots anar a comprar el pa, bueno, déu-n'hi-do, està mal.
3: Mentre no em trobi gent pel camí.
1: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic o un portal interdimensional o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre... quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, programa Portaveus. Avui entrevistarem Antonio López, portaveu de Vox. Amb ell analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la 29a edició de la Fira de la Primavera, que reunirà prop de 1.800 participants aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. I avui també parlarem de cultura i concretament de l'obra de teatre La Terraza, que oferirà el Club de Teatre del Centro Cultural Andaluz aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Parlarem amb el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui a l'InfoSap. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera, 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
2: Podem dir que un èxit, no?, de participació, el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
3: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen als centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
2: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
3: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació, la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etcètera, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor. Però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
2: Començarà a 20 d'hora, dos quarts de 9 del matí, dos quarts de 10 del matí, 9 i mitja, a la cursa de 5 quilòmetres.
3: Sí.
2: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
3: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi el carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
2: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a dos quarts d'11, 10 i mitja.
3: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no?, i acaben en el mateix lloc.
2: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
3: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
2: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera, com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí. Que serà una edició ben especial, no?
3: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
2: Sempre perquè hi ha novetats.
3: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadà, ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
2: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
3: Sí, sí, sí, tindrem a molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera, i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
2: Que vagi molt bé diumenge.
3: Moltes gràcies, Jordi.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: El grup de teatre del Centro Cultural Andaluz debuta amb una obra de teatre el proper 15 de maig. Serà en el Teatre Núria Espert amb l'obra La Terraza. Volem parlar amb el president del Centro Cultural Andaluz, Iván Márquez, d'aquesta obra de teatre i també d'aquest grup de teatre. Molt bon dia, Iván.
4: Hola, bon dia, Jordi.
2: Bé, el grup és Corral a la Barca, és el nom que heu posat al grup de teatre del Centro Cultural Andaluz. Fins ara teniu el coro del Centro Cultural Andaluz, teniu les sevillanes i ara afegiu el grup de teatre.
4: Sí, este es un proyecto que empezó a forjarse a mediados del curso lectivo anterior y la verdad es que decidimos emprender esta nueva actividad que la verdad es que ha tenido mucho éxito y bueno, ahora estamos viendo los primeros frutos, que es el estreno de su primera obra. Sí que es verdad que ellas han participado ya en algunas actividades como el 8M y el 25N para el Día de la Mujer y el Día contra la Violencia Machista, y ahora sí que es la primera vez que hacen presentan esta obra de teatro.
2: Obra de teatro que porta per títol La Terraza. Teatre Núria Espert, 15 de maig a 8:15 del vespre, 8:30. Què és el que podrem veure en aquesta obra o què és el que heu preparat, Iván?
4: Pues mira, esta es una obra que son textos adaptados. Hemos recopilado diferentes textos y monólogos, pues, de actrices como Antonia San Juan, Isabel Ordaz, y son escenas muy costumbristas, ¿no? Entonces, nosotros como entidad ya nos propusimos este año nos hemos propuesto, después de que llevamos ya años colaborando con el ayuntamiento, involucrados en todo lo que son las actividades que promueven la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista. Este año nos propusimos generar nuestro propio programa también de igualdad y cultura LGTBI, pues reafirmando, ¿no?, el compromiso social de nuestra asociación. Me parece que en la última entrevista ya estuvimos hablando un poco de ello, ¿no?
2: Exacto.
4: De que teníamos muy, desde siempre hemos tenido esa vertiente, esa pata que tiene que ver con la Virgen del Rosario y sus celebraciones. En los últimos años hemos potenciado la parte cultural y ahora queremos sacar otro bracito por ahí y dar prioridad también, ¿no?, a nuestro compromiso social, ¿no? Entonces esta obra es una sátira, de escenas muy costumbristas, donde vamos a ver pues esos roles que tradicionalmente, y esos estereotipos que tradicionalmente se le han impuesto a la mujer, ¿no? De una forma muy rocambolesca, llevado al extremo, como implica el género de la sátira, y que, bueno, que al final tiene un mensaje positivo.
2: Missatge positiu. Aquesta obra de La Terraza, que com dèiem és el debut del grup de teatre La Corral a la Barca del Centro Cultural Andaluz, porteu molt de temps assajant, preparant aquesta obra?
4: Pues sí, la obra llevamos un añito trabajando en ella, ha habido diferentes versiones, diferentes cambios, porque bueno, es un proceso creativo. La verdad es que partimos de la base de que todos los que estamos participando de esta obra somos neófitos, ¿vale? Yo tuve a mí se me ocurrió la locura de ponerme al frente de un grupo de teatro por primera vez en mi vida, aprovechando mi experiencia y mi profesión, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco nos hemos ido amoldando todos hemos ido aportando nuestras ideas, hemos investigado, hemos estudiado un poquito, y de fruto de todo ese trabajo ha nacido esta obra, que la verdad es que le tenemos mucho cariño, porque como es la primera, siempre es como que la vamos a guardar, yo creo, ahí todos en un rinconcito de nuestra memoria de una forma muy especial. Pero yo creo que lo más importante de todo es que a la gente le va a gustar. Porque pasa una cosa curiosa. Nosotros nos pasa que cuando la ensayamos, a pesar de que ya no sabemos la historia, de que ya estamos hartos de escucharla, de que la escuchamos 200 veces, todavía nos seguimos riendo nosotros cuando la ensayamos. O sea, eso quiere decir que el texto es bueno, que el texto tiene su punto, y espero que a la gente pues también le guste, ¿no?
2: ¿Cuánta gent sou a dalt de l'escenari?
4: Pues mira, en esta obra actuaremos 11 personas.
2: No está malament, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que el grupo ha ido reduciendo, porque es verdad que también se nos fue un poquito la olla, por así decirlo, porque empezamos con un grupo muy grande, de 20, y encontrar una historia en la que puedan participar 20 personas era complicado. Y más para gente que no tenemos experiencia y ponernos de acuerdo. Al final, por H o por B, pues bueno, la gente prueba y a veces pues no acaba de encajar, no es aquello que esperaba, o al final le da vergüenza. Y bueno, se ha quedado este grupito de 10, que la verdad es que lo están dando todo. Yo tengo muchas, muchas ganas de verlas encima del escenario, porque sobre todo ilusión no les falta.
2: Il·lusió no faltarà, i ganes de poder veure, doncs, aquesta primera obra del grup de teatre Corral a la Barca del Centre Cultural Andaluz, La Terraza, com dèiem, el dia 15 de maig, en el Teatre Núria Espert, 8:45 del vespre, 8:30. Entrades, on podem aconseguir les entrades i a quin preu?
4: Pues mira, la entrada general són 5 €, ¿vale? Es una entrada pequeñita, simplemente es pues para intentar ayudar, que la gente colabore un poco con lo que es la gestión del acto. Y es verdad que esta vez hemos hecho que los socios, para hacerles partícipe también de este proyecto nuevo y que se sumen y que lo sientan como suyo, ¿no? Como una parte más de nuestra entidad, los socios tienen entrada gratuita, pueden recoger una invitación. Tanto las invitaciones como las entradas se pueden recoger en el Ayuntamiento Viejo, en donde tiene la sede nuestra entidad, de lunes a viernes por la tarde, a partir de las 5:30. Y nada, entonces a partir de ahí pues pueden adquirir sus localidades o recoger sus invitaciones, y cualquier consulta también pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp al 640 36 77 70.
2: Si et pregunto, Ivan, què espereu d'aquesta obra, doncs que ompliu el teatre, no?
4: Sí,
2: que s'ho passi bé.
4: Sobre todo lo que esperamos es, yo lo que quiero es que ellas disfruten, porque han trabajado mucho, que vivan una experiencia diferente. Además, tenemos muchas actrices, ya tienen una cierta edad y tienen mucho mérito. Yo siempre digo que yo las admiro a todas, porque son súper valientes, con 60 y tantos, 70 años, sin haberlo hecho nunca, te atrevas a subirte a un escenario por primera vez. Creo que es de ser mujeres coraje, que ya solo el hecho de que esta obra vea la luz ya es un ejemplo, ¿no? Que yo creo que están dando. Y lo que espero es que ellas guarden un recuerdo bonito de ese día y que disfruten mucho encima del escenario, y que si ellas, yo estoy convencido de que si ellas disfrutan y se lo pasan bien encima del escenario, el público también lo va a hacer.
2: Això és el que sempre es diu, no? Si tu gaudeixes fent l'espectacle, evidentment, la gent que va veure l'espectacle, hi ha un percentatge molt alt de que també el gaudeixi, no?
4: Exacte.
2: Si no, t'ho passes bé dalt de l'escenari, no?
4: No, perquè és que se nota. Si tu com a espectador vas a veure una actuació de baile y tú ves que la persona que está actuando, ya sea baile, cantando, sobre todo, está pasando un mal rato, esa angunia, ¿no?, que es digo en catalán, te la acabas llevando a ti mismo, porque no dejas de pensar, ay, pobrecito, qué mal rato está pasando, y al final tú también pasas un mal rato. Al final se trata de que todos disfrutemos.
2: Doncs aquí no es tracta de passar una mala estona, sinó una molt bona estona. 15 de maig, a 8:30, Teatre Núria Espert, 8:30 de la tarda, en el Teatre Núria Espert, i les entrades a 5 euros les podeu aconseguir en el Centre de Recursos Associatius de l'antic Ajuntament, on té la seu el Centre Cultural Andaluz. Ivan Márquez, que vagi molt bé, ànims per aquests darrers dies, abans de l'estrena oficial de l'obra, i que tingueu molt bon debut.
4: Moltes gràcies, Jordi.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
3: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
3: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smee, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
3: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la Diada Castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
3: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
3: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
5: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
5: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
6: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
6: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
7: Una fira primavera que ja arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
6: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
2: Sobre la fira de la primavera anirem informant en els propers dies a través de Ràdio Sant Andreu en diferents reportatges i entrevistes. Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two, three,
8: ah! Hello, Jazz It audience.
9: Welcome to Jazz It.
10: Jazz It.
11: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
12: Per posar en funcionament la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és a dir, per començar avui, Jazzit, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible, titulat simplement Art Pepper Plus 11, Art Pepper més 11.

Hem començat Jazzit amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Why Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament. Sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adeu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Les Cueves de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: Hello, my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Counts, un contrabaixista que, després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Mann, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounce with Curtis Counts, i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper. Aquí teniu Too Close for Comfort.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia

0: Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista, i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick. Un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol a Vilafranca del Penedès hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 2:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz. És a dir, jazz ballable, fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre i després a Esperanza Spalding a les 10 en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It i us direm adeu amb el músic que tindrà presència en tots els programes del mes de maig, perquè és el mes del seu centenari, Miles Davis. Des del seu disc Digging with the Miles Davis Sextet, aquí teniu Out of the Blue. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des que, sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta, Dares i Goes, dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa al discurs o a la caligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest, John Afternoon.

Roxette, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle, una parella que van tenir o van fer dels 90 la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, amb la voce d'Il Padrone de l'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet del pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shack, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool en 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, que serien els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta Poupée qui fent un, la nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70 exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó, Pong. Una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta Franz Gall que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, Et jouer du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè, a més, Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Heaps of Ships de l'àlbum Sleep del 1997. Una autèntica meravella, com és, com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu, i per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007, aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Schnacher, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins de lo que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Don Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP. Es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pye Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui el que tindrem és l'entrevista de l'espai de portaveus dedicada a Antonio López, portaveu de Vox, en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que estem realitzant aquests dies a Ràdio Sant Andreu i que continuarem la propera setmana. Avui també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Serà aquest diumenge, reunirà prop de 1.800 partits participants aquest diumenge, xifra rècord de participació. També comentarem que la piscina d'estiu de Can Salvi obrirà el dia 6 de juny i ja es poden adquirir els abonaments de la temporada. També comentarem altres espais i també tindrem l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions en dues hores de programa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Obraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la zona gastro tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també doncs és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera, una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a continuació, en el B directe, l'espai d'excursionisme, l'espai de sendes, amb els companys de la xarxa ràdio.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dogueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, El cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable del turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: És una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, Esquart, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer cent cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadossers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglareta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. No anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
0: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbosch. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable, i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè, bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella, doncs, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, doncs, tapen i ara pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella, per dir, de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després, quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata.

0: si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega, des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Una setmana més a Ràdio Sant Andreu i en el Via Directe hem escoltat aquest espai de Sendes, propostes de cara al cap de setmana.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Musa Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent, Sergi Garcés, professor de Llengua i Cultura Japonesa i també d'Anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de Llengua i Cultura Japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Musa Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Musa Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Musa Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Musa Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Musa Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento res...

0: responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
1: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
0: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, hauríem de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc.
1: Aquí hi haurà intercanvi, també com viuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes. Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
0: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després, estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos, perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
1: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu, quan torneu?
0: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge... En si són 14 dies, potser ja són 13 físicament al Japó.
1: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
0: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores, per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist... i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina, i a vegades això, pues, té un component de nerviosisme, etc.
1: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
0: No exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins d'aquest grup ja bastant més reduït de persones agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
1: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida, i per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos si puc. Llavors estic molt emocionada.
1: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
1: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys, 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola, amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat, online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
1: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
1: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
1: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
1: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
1: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
1: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem pues, anem molt més.
1: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dues portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
1: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
1: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
0: Sí, sí.
1: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
0: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
1: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
0: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de, o sigui, de com estan organitzades les optatives, A partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet, s'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos de l'institut que com a mínim faran un tastet de japonès i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres, és una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
1: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
0: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent, va venir Ràdio Sant Andreu també, tu has estat allà des del primer moment i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir perquè amb aquesta relació que hem entaulat el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
1: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
0: Ells tenen el premi gran que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells accepten la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, els veig amb moltes ganes i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
1: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses gana, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
1: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
1: Traducció?
2: Traducció.
1: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
0: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
1: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
1: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
1: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
1: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
1: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar i bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
1: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anem en els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
1: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
1: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa, o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
1: No, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
1: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
1: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses.
0: Hem fet un parell de reunions amb les famílies i crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguéssim volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que és tornar per Groenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis. I, de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema, vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons genki desu, significa estic bé.
1: Quin queres?
3: Bueno, jo, pels meus gustos, me l'he après, però és tsukigasuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprena amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagasuki des. Soc l'Axel, encantat, i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, eh? Vull dir que és el primer dia, no, això?
5: Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda, un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això no té la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, eh, Sergi?
0: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, vale? Totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, programa Portaveu. Avui entrevistarem Antonio López, portaveu de Vox. Amb ell analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la 29a edició de la Fira de la Primavera, que reunirà prop de 1.800 participants aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. I avui també parlarem de cultura i concretament de l'obra de teatre La Terraza, que oferirà el Club de Teatre del Centro Cultural Andaluz aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Parlarem amb el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui a l'InfoSap. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera, 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
2: Podem dir que un èxit, no?, de participació el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
3: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen els centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
2: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
3: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació, la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etcètera, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor. Però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
2: Començarà ben d'hora, a 8:45 del matí, a 9:15, 9:30, la cursa de 5 quilòmetres.
3: Sí.
2: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola.

0: la JJ Ortiz.
1: Ah, exactament, el recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi el carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
0: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:15, 10:30.
1: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no? I acaben en el mateix lloc.
0: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
1: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no? Les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
0: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
1: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
0: Sempre perquè hi ha novetats.
1: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadà, ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
0: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
1: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
0: Que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: El grup de teatre del Centro Cultural Andaluz debuta amb una obra de teatre el proper 15 de maig. Serà en el Teatre Núria Espert amb l'obra La Terraza. Volem parlar amb el president del Centro Cultural Andaluz, Iván Márquez, d'aquesta obra de teatre i també d'aquest grup de teatre. Molt bon dia, Iván.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, el grup és Corral a la Barca. És el nom que heu posat al grup de teatre del Centro Cultural Andaluz. Fins ara teniu el coro del Centro Cultural Andaluz, teniu les sevillanes i ara afegiu el grup de teatre.
3: Sí, este es un proyecto que empezó a forjarse a mediados del curso lectivo anterior y la verdad es que decidimos emprender esta nueva actividad que la verdad es que ha tenido mucho éxito y bueno, ahora estamos viendo los primeros frutos, que es el estreno de su primera obra. Sí que es verdad que ellas han participado ya en algunas actividades como el 8M y el 25N para el Día de la Mujer y el Día contra la Violencia Machista, y ahora sí que es la primera vez que hacen presentan esta obra de teatro.
0: Obra de teatro que porta per títol La Terraza. Teatre Núria Espert, 15 de maig a 8:15 del vespre, 8:30. Què és el que podrem veure en aquesta obra o què és el que heu preparat, Iván?
3: Pues mira, esta es una obra que son textos adaptados. Hemos recopilado diferentes textos y monólogos, pues, de actrices como Antonia San Juan, Isabel Ordaz, y son escenas muy costumbristas, ¿no? Entonces, nosotros como entidad ya nos propusimos este año nos hemos propuesto, después de que llevamos ya años colaborando con el ayuntamiento, involucrados en todo lo que son las actividades que promueven la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista. Este año nos propusimos generar nuestro propio programa también de igualdad y cultura LGTBI, pues reafirmando, ¿no?, el compromiso social de nuestra asociación. Me parece que en la última entrevista ya estuvimos hablando un poco de ello, ¿no?
0: Exacto.
3: De que teníamos muy, desde siempre hemos tenido esa vertiente, esa pata que tiene que ver con la Virgen del Rosario y sus celebraciones. En los últimos años hemos potenciado la parte cultural y ahora queremos pues sacar otro bracito por ahí y dar prioridad también, ¿no?, a nuestro compromiso social, ¿no? Entonces esta obra es una sátira, de escenas muy costumbristas, donde vamos a ver pues esos roles que tradicionalmente, y esos estereotipos que tradicionalmente se le han impuesto a la mujer, ¿no? De una forma muy rocambolesca, llevado al extremo, como implica el género de la sátira, y que, bueno, que al final tiene un mensaje positivo.
0: Missatge positiu. Aquesta obra de La Terraza, que com dèiem és el debut del grup de teatre La Corral a la Barca del Centre Cultural Andaluz, porteu molt de temps assajant, preparant aquesta obra?
3: Pues sí, la obra llevamos un añito trabajando en ella, ha habido diferentes versiones, diferentes cambios, porque bueno, es un proceso creativo. La verdad es que partimos de la base de que todos los que estamos participando de esta obra somos neófitos, ¿vale? Yo tuve a mí se me ocurrió la locura de ponerme al frente de un grupo de teatro por primera vez en mi vida, aprovechando mi experiencia en mi profesión, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco nos hemos ido amoldando todos hemos ido aportando nuestras ideas, hemos investigado, hemos estudiado un poquito, y de fruto de todo ese trabajo ha nacido esta obra, que la verdad es que le tenemos mucho cariño, porque como es la primera, siempre es como que la vamos a guardar, yo creo, ahí todos en un rinconcito de nuestra memoria de una forma muy especial. Pero yo creo que lo más importante de todo es que a la gente le va a gustar. Porque pasa una cosa curiosa. Nosotros nos pasa que cuando la ensayamos, a pesar de que ya no sabemos la historia, de que ya estamos hartos de escucharla, de que la escuchamos 200 veces, todavía nos seguimos riendo nosotros cuando la ensayamos. O sea, eso quiere decir que el texto es bueno, que el texto tiene su punto, y espero que a la gente pues también le guste, ¿no?
0: ¿Cuánta gente sou a dalt de l'escenari?
3: Pues mira, en esta obra actuaremos 11 personas.
0: No está malamente, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que el grupo ha ido reduciendo, porque es verdad que también se nos fue un poquito la olla, por así decirlo, porque empezamos con un grupo muy grande, de 20, y encontrar una historia en la que puedan participar 20 personas era complicado. Y más para gente que no tenemos experiencia y ponernos de acuerdo. Al final, por H o por B, pues bueno, la gente prueba y a veces pues no acaba de encajar, no es aquello que esperaba, o al final le da vergüenza. Y bueno, se ha quedado este grupito de 10, que la verdad es que lo están dando todo. Yo tengo muchas, muchas ganas de verlas encima del escenario, porque sobre todo ilusión no les falta.
0: Il·lusió no faltarà i ganes de poder veure, doncs, aquesta primera obra del grup de teatre Corral a la Barca del Centre Cultural Andaluz, La Terraza, com dèiem, el dia 15 de maig en el Teatre Núria Espert, 8:45 del vespre, 8:30. Entrades, on podem aconseguir les entrades i a quin preu?
3: Pues mira, la entrada general són 5 €, ¿vale? Es una entrada pequeñita, simplemente es pues para intentar ayudar que la gente colabore un poco con lo que es la gestión del acto. Y es verdad que esta vez hemos hecho que los socios, para hacerles partícipe también de este proyecto nuevo y que se sumen y que lo sientan como suyo, ¿no?, como una parte más de nuestra entidad, los socios tienen entrada gratuita, pueden recoger una invitación. Tanto las invitaciones como las entradas se pueden recoger en el Ayuntamiento Viejo, en donde tiene la sede nuestra entidad, de lunes a viernes por la tarde a partir de las 5:30. Y nada, entonces a partir de ahí pues pueden adquirir sus localidades o recoger sus invitaciones, y cualquier consulta también pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp al 640 36 77 70.
0: Si et pregunto, Ivan, què espereu d'aquesta obra, doncs que ompliu el teatre, no?
3: Sí,
0: que ens ho passi bé.
3: Sobretodo lo que esperamos es, yo lo que quiero es que ellas disfruten, porque han trabajado mucho, que vivan una experiencia diferente. Además, tenemos muchas actrices, ya tienen una cierta edad, y tiene mucho mérito. Yo siempre digo que yo las admiro a todas porque son súper valientes, que con 60 y tantos, 70 años, sin haberlo hecho nunca, te atrevas a subirte a un escenario por primera vez. Creo que es de ser mujeres coraje, que ya solo el hecho de que esta obra vea la luz ya es un ejemplo, ¿no?, que yo creo que están dando. Y lo que espero es que ellas guarden un recuerdo bonito de ese día y que disfruten mucho encima del escenario, y que si ellas, yo estoy convencido de que si ellas disfrutan y se lo pasan bien encima del escenario, el público también lo va a hacer.
0: Això és el que sempre es diu, no? Si tu gaudeixes fent l'espectacle, evidentment, la gent que va veure l'espectacle, hi ha un percentatge molt alt de que també el gaudeixi, no?
3: Exacte.
0: Si no t'ho passes bé dalt de l'escenari, no?
3: No, perquè és que se nota. Si tu com a espectador vas a veure una actuació de baile y tú ves que la persona que está actuando, ya sea baile, cantando, sobre todo, está pasando un mal rato, esa angunia, ¿no?, que os digo en catalán, te la acabas llevando a ti mismo, porque no dejas de pensar, ay, pobrecito, qué mal rato está pasando, y al final tú también pasas un mal rato. Al final se trata de que todos disfrutemos.
0: Doncs aquí no es tracta de passar una mala estona, sinó una molt bona estona. 15 de maig, a 8:30, Teatre Núria Espert, 8:30 de la tarda, en el Teatre Núria Espert, i les entrades a 5 euros les podeu aconseguir en el Centre de Recursos Associatius de l'antic Ajuntament, on té la seu el Centre Cultural Andaluz. Ivan Márquez, que vagi molt bé, ànims per aquests darrers dies, abans de l'estrena oficial de l'obra, i que tingueu molt bon debut.
3: Moltes gràcies, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no?, el més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no?, a l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no?, la part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000... etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smee, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera. No?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
4: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
4: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's. A més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
5: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera, una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
5: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
6: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
5: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: Sobre la Fira de la Primavera anirem informant en els propers dies a través de Ràdio Sant Andreu en diferents reportatges i entrevistes. Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils. Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
2: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
1: Què estàs fent?
2: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
1: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
2: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
1: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
2: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
1: Quin desastre.
2: Ah, tanco.
1: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
2: Ja t'asseguro jo que no. No.
1: Intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Escolta, comencem pel més bàsic. Si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no? Aquests no surten.
2: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri, doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
1: Ah, sí? De veritat?
2: És a dir, no és
1: els números
2: que sigui més
1: canten,
2: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, eh? La zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí. podem trobar versions de Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
1: Clar, per però tant, mira, si vas amb barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, sí. Doncs això també és Triangle les Bermudes, no?
2: Exacte, exacte.
1: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir.
2: Sí. I bé, el que sí que té de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
1: Aleshores, has de
2: pensar
1: profund,
2: que sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
1: Clar, perquè està molt avall, diguem.
2: Sí, ves-lo buscar tu 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, i en els últims 400 anys hi han passat vaixells. Mm. És les rutes comercials més transitades del món. I no hi ha cap menció a zones maleïdes. Ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
1: tampoc
2: en parlen. No en parlen. Cap
1: o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
2: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
1: sí,
2: que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra, clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però bueno, quan va començar, doncs, aquesta
1: dèria, no? Esclar, sí. Perquè això és... Sí, jo, sí, des de petit curs, sento dir.
2: El 1950... hi ha aquí el primer granet de sorra. Un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article,
1: sí, és
2: que no és rigorós.
1: És una mica misteriós, és poc rigorós,
2: sí,
1: això.
2: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
1: Una mica morbós, una mica groc,
2: sí,
1: allò que se'n diu.
2: Sí, exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sembra, fa la primera llavor, diu, ei, cuidado, aquí han passat coses.
1: Uh-huh.
2: I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és,
1: sí,
2: és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia, i allà parla... Ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar.
1: Parla
2: el dubte.
1: D'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit,
2: sí,
1: més ampli.
2: Sí, és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació.
1: Uh-huh.
2: El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
1: És xulo, està ben trobat.
2: Un articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
1: Home, que va, és molt contundent, eh?
2: Uau.
1: Et predisposa, sí, bastant, eh?
2: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
1: Ja.
2: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
1: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
2: Exacte, aquí fa famós tot aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
1: Yeah.
2: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, el 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van escriure.
1: Hi havia un detractor, eh? Hi havia un detractor que tenia ganes d'explicar-ho.
2: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Uh-huh. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores. És clar, quan hi ha un sinistre d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
1: Clar.
2: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, si és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
1: Aquest no, eh? El del morbo sí, aquest no, eh?
2: Aquest no, és l'habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja, jo tenc tot el guió fet.
1: No, això de que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem.
2: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
1: Ja veurem. Bueno, no sé, potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els teus experiments, i estaves amb el Flight
2: Simulator. Era la de dissabte passat, o en vau fer una altra?
1: Estaves despistat.
2: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
1: No hi vegis papus on no hi són, Jordi.
2: Ja.
1: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
3: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
1: A tope.
3: Sí, eh? El calamar gegant vesteix molt sempre.
1: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell... De investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte? A part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venint gaire, perquè...
3: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
1: Punyeta, doncs això llavors ja està.
3: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat, poquets, i publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant, aparentment, ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània. Però, bueno, no.
1: Universitat de Tanzània, eh?
3: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses... I no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, en un article, ho envien a una revista, suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
1: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi
2: voltes... De faltat el que paguen, el que es paga per fer l'article.
3: Sí, això podem entrar després. Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui. Uh-huh. Textos aleatoris, sense cap base, ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És el que coneix com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
1: Ja,
2: aquestes m'agraden.
1: Estan proliferant, no?
3: Bueno, no, sempre han existit. Si tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica. Uh-huh. I bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè fessin comentaris, s'arreglessin, i al final us publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories. I a vegades hi ha gent que es cola una mica, i hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses no són depredadores ni llocs d'aquests on pagues poder. Són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que si hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
1: Com que has publicat en una revista, està clar.
3: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
1: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
3: Sí, però llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir alguna cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
1: Ja, ja, està clar. Sí, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
3: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades. Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
1: Clar, però anava a dir, però pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però Belén Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol i no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del Pueblo, eh? Però ja ens entenem.
3: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
1: Aftab Malik.
3: Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Resurgent Marine Sciences d'Iran va decidir fer l'estudi més exhaustiu mai fet sobre el Triangle de les Bermudes.
1: Bueno.
3: Ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
1: I el trobem.
3: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
1: Veus?
2: Carai.
1: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? O com estava delimitat, tot plegat...
3: Sí, és bastant desastrós, eh? Us ho dic.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Si és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
3: Sí, però com que la revista està en el rang més baix possible de revistes.
1: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
3: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
1: Caram.
2: Bé, de moment anem bé.
3: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten
1: pagant,
3: tot...
1: Eh?
3: No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
1: Ja.
3: Va, aquí, pim-pam, ja està.
1: No ho deus haver provat, oi?
3: No, perquè, diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
1: Ah, són més serios. Bueno.
3: Però, bueno,
1: I què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
3: Ell volia fer simulació de som gent seriosa i agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta? Descarta els ovnis.
1: Descarta els ovnis?
3: Sí, bé. La caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, no apuntaria. Sí, sí.
3: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
3: Això ho descarta.
1: Això ho diu,
3: si
1: diu
3: això
1: que no.
3: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure,
1: exacte. Jo crec que aquí és el terreny.
3: Et farà més gràcia què no analitza.
2: A veure.
3: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
1: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el posa com una variable...
3: Ni sí ni no en parla. No ho cita.
1: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
3: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara, si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí... que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
1: I li publiquen, eh?
3: Sí, sí.
2: Bé.
3: Sí, absolutament, bé. Absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té una forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes. Que generen solenoides naturals.
1: Solenoides naturals.
3: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent, és una bobina que genera un camp electromagnètic. Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
2: Ostres, complicat això, eh?
3: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat,
1: i altera el camp magnètic i tot...
3: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques... que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
2: Sí, i tant.
3: I hi ha un gir més, encara, que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
2: Ostres.
1: Núvols de plasma, eh?
3: Sí,
1: el Triangle de les Bermudes.
3: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
1: Sí.
3: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria entendre algun dia. I acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: Ai, perdó, eh? Sí que no es poden dir, però és que me l'has fet
1: Però com que es solidifica? En forma de què? Que queda un bloc allà?
3: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Però se li solidifica el camp electromagnètic. Això és... Senyor, no sé. Insisteixo, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
1: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
3: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga. Cinturons
1: de Van Allen.
2: Els cinturons de Van Allen estan fora.
3: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i a les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
1: Com una mena de mànega que surt...
3: Com no vols que passin coses allà.
1: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
3: Això, senyors...
1: Però ell analitza casos particulars?
3: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
1: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
3: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules hi ha errors tipogràfics.
1: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
3: I li van publicar.
1: Això és I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'únic estudi o l'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
3: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
1: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
2: Sí, n'he trobat diversos, i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, però són
1: 309, molt,
2: molta gent. El 1918 va, de, va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
1: Però tot això, això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, sí, sí, sí, més o menys, sí, sí. Ja que sí?
2: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No, no, no es parlava d'això.
1: Sí, sí, per
2: el que es diu, doncs, que sí, aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas. Tenia una mala estabilitat i a més era un dia de fortes tempestes amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, ràpid, en menys d'un minut.
1: S'enfonsa de seguida.
2: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un trencament, un enfonsament sobtat. Això passa, això pot passar. En més casos, el 1945, cinc avions.
1: S'acaba la Guerra Mundial,
2: sí.
1: El 45.
2: Cinc avions militars en entrenament. Cinc. Desapareixen.
1: Ostres, déu-n'hi-do, eh? Cinc de
2: cop? Sí, sí, sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
1: Caram, mal fallo. Perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no? Que estaven...
2: Nord-americans, sí, senyor.
1: Ostres, déu-n'hi-do.
2: I s'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
1: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
2: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Bueno, molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho ha posat malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
1: Ah, el van trobar, però ja va, sí. Formava part també del mite, diguem, algú va ficar al catàleg.
2: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
1: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
2: van trobar el barco, o sigui, però no van trobar els passatgers.
1: O sigui, eren vaixells a la deriva,
2: sí,
1: que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
2: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle. Però bueno, és igual.
1: Bueno, però total, també allò que dèiem. Si no, direm que el triangle també era aquella zona. Poder.
2: Sí, sí, sí. Ja. Però esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi. Si realment hi ha tan sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances,
1: sí.
2: Si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
1: Sí, clar.
2: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel Triangle de les Bermudes.
1: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
2: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
1: Clar.
2: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
1: Cap.
2: Saps per què?
1: O sigui que... Per què no?
2: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
1: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
2: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
1: Clar.
2: A la Banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima.
1: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
2: No, allà no.
1: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
2: Sí, el Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, el Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
1: Clar.
2: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
1: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
2: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
1: Sí, sí.
2: I és una cosa, és de mercat.
1: Sí,
2: oferta,
1: evidentment.
2: Demanda, el mercat mana, per tant, l'asseguradora cobra sobreprima, vol dir que allà no passa.
1: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
2: Sí,
1: s'han d'assegurar el contingut.
2: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
1: Aquesta gent. Home, doncs llavors, des de llavors. Segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
2: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina

0: No sé, no hi
1: Per
0: ha
1: tant, o estem
0: pèrdues.
1: parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells el
0: No
1: que volen
0: massa.
1: és preservar el seu capital, no?
0: Sí.
1: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de
0: Sí.
1: baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
0: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha,
1: Segur, sí.
0: l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
1: Ah.
0: I clar, s'investiga en profunditat el que ha
1: Ah, per
0: passat.
1: tant,
0: I
1: els estudis
0: realment,
1: seriosos en relació
0: sí,
1: al tema de la
0: els tenen les
1: sinistralitat de Drexler
0: asseguradores.
1: és de les asseguradores.
0: Sí.
1: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora de lloc.
0: No, no, i sempre acaben, el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
1: No n'hi ha. Sí,
0: No
1: sempre
0: n'hi
1: hi
0: ha.
1: ha alguna explicació més prosaica que...
0: Sí, jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
1: Estic bastant d'acord, eh? Estic bastant d'acord, sí, bastant, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
2: Jo com a mínim en conec un.
1: A veure.
2: I el tens més a prop del que et penses.
1: A veure. Sorprèn-nos a tots.
2: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
1: Ah,
0: això està
2: no sé
0: baix,
2: si,
0: no?
2: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
1: Sí.
2: Doncs això, en argot mèdic, hi he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o bueno, que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
0: Si perden coses.
2: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
1: Ah.
2: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses
1: vàries
2: que
1: tenim per allà. És fàcil perdre l'escalpel per allà dintre. O...
2: Sí, i pel que sembla, en l'anatomia masculina, els cirurgians has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. I es refereix a operacions de pròstata.
1: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh? Molt bé.
2: I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
1: A veure?
2: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
2: No, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, és un concepte.
2: Quan el tema de l'article és un misteri, o
1: és un forat negre, no?
2: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que científics han fet servir el concepte Triangle de les Bermudes al títol, i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. M'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
2: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
1: De la Terra no és plana.
2: Sí, sí.
1: Veus? Sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
0: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser no cal que no acabaríem mai.
0: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, hi ha tingut una explosió a mig vol, a veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa,
1: sí?
0: De tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, sí, van posar masses alerons, masses...
0: Sí, van tunejar-lo un pèl massa.
1: Clar,
0: van
1: tenir llavors problema. Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
0: sí.
1: No?
0: Ja,
1: potser és que es van passar de tunings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
0: Sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola, has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal... Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius?

0: què tal per Roses? Com va tot?
1: Doncs molt bé, molt bé. Una de les 5 badies més belles del món.
0: Oita,
1: no, ho dic, no ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU. No sé,
2: la
0: ONU. No sé,
1: ho diu algú.
2: La OMS.
0: Algú m'estudis. Molt bé. Sí.
1: Doncs molt bé, molt bueno. Bé. Molt interessant això de les triacades Bermudes.
0: Tema que què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
1: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
0: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. De... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
1: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
0: No et fa por volar, tu?
1: No, em fa mandra.
0: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra. Sí. Fa mandra els controls, estar allà, fer cua, sí, home, sí.
1: Clar, però... és que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans... el que s'està després, el temps per arribar, pues, hòstia, tu,
0: vaig, i llavors et diuen no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes, doncs mira, saps què, no cal,
1: és igual,
0: no,
1: me quedo a casa.
0: Bueno, i què, què ens portes?
1: Doncs,
0: alguna brúixola conspiranoica?
1: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè bueno, jo tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord ni el sud gaire bé, per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
0: I us és un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu, Jordi l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
1: I el sud potser també.
0: El sud també. Va, doncs, digues,
1: avui us parlaré de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que bueno, suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, diuen, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells que s'han enfonsat, d'aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran allò. Si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que s'havia com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho he explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
0: Ah,
2: aquest m'agrada.
0: Interessant, eh?
3: Em sembla totalment factible. Totalment factible. Sí.
0: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí, sí.
1: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat a vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
0: Perquè hi ha poca llum.
1: No, i perquè que si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
0: Clar, també és veritat. Això, si es posen drets, si es posen drets, surt el... surt la... sí. Sí.
1: Clar, per tant, jo pops gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. Diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
0: Sí, gairebé krakens, com a
1: película. Sí, un kraken, exacte. Sí.
3: I els avions?
1: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Potser són, no sé...
0: És molt amunt, això, ja.
2: Has d'estirar el braç.
0: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda,
1: Sí. Aquesta, això bueno, és el que no m'aquadra.
0: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
1: no, pes. Per això, perquè els avions no m'aquadra. Els clar, vaixells, no dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale. Però clar, un vaixell de la Marina americana, clar, a veure, no. A veure, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
0: Clar, també fan mal, sí.
1: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. Ah. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà hi ha... Bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlantis...
2: Esclar, els Atlants.
1: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà, ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
2: El Nunte Duase.
1: Primera teoria.
2: Duase la cabanya.
1: Bueno, està bé.
0: Aquí aquesta encara, bueno...
1: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles que apareixen de forma espontània enmig del mar, val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... es diuen les oles monstruo, no? Us van dir.
0: Sí, sí.
1: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, són, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però si un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres enmig de l'Atlàntic, ah, aquestes potser en car de 30 o car de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs bueno, pot ser que potser allà... doncs, bueno,
0: podria ser. Tu aquí a l'Albedrava no n'has vist cap d'aquestes, eh?
1: No, n'he vist cap, no. No he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
0: que existeixen.
1: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
0: sí, sí, és una cosa sèrie,
1: a lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30 metres...
0: que has de volar molt baix, diguem.
1: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
0: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar...
1: no hi ha cap aeroport, clar.
0: Una mica més,
1: sí.
0: Pugen.
1: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
0: Ah.
2: Bé, aquí ja puntualitzo.
0: A veure, digues, Jordi.
2: Sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
0: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
2: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el assenyala la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres coneixem.
0: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
2: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria la sortida.
0: Sí, sí, clar, correcte.
2: Sí,
0: clar.
2: Allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brúixola pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh? No.
1: Pues aquí diu que, segons aquesta teoria, sí, diu que això fa que els pilots experimentats, no nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant, confonguin...
0: Es confonen perquè el nord... Clar,
1: confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls vengi ningú, sinó que s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
0: I mal assumpto, sí.
3: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud,
0: sí,
3: magnètic, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema. És que no sabeu mirar on...
0: I que connecta amb el cinturó que has dit,
3: sí.
0: Sí, sí.
3: Cinturons de Van Allen.
0: Això, cinturons de Van Allen.
1: Perdó, bon grup,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Bon grup, també, sí.
2: Els cinturons m'hi
0: m'agraden. Trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé, molt bé. Està bé.
1: També dic que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat sap arribar a lloc.
0: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
1: Sí, sí.
2: Exacte.
1: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
0: Ara. No se n'ha parlat,
2: ara.
0: En tot el programa?
1: No.
0: Ja era hora.
1: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
0: Home.
1: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà, i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
2: Clar. I una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent, ara.
0: No feia nada, No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
1: Clar, però això explica per què després les restes no tornen.
0: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
2: Sí, i perquè no tinguis interès a buscar-ho.
1: No.
0: Ho revenen, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
3: Sí.
0: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
2: Segon de mano punto ovni.
0: Clar. Això.
1: Una altra teoria. No. Teoria aquesta...
0: En tens més? Pensava que hi
1: havia... No, però en tinc dos més. Una altra teoria, que és la teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, Es veu que l'any 2016 uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
2: No, això és veritat, eh?
1: Això existeix.
0: Sí, veus?
1: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, si estigui a Noruega...
0: Allà també deu passar.
1: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament i exploten quan, justament, quan passa un vaixell o un avió i, doncs, agafen i el... Bueno, no sé, el catapulten cap a dalt i després pues, cap avall, suposo.
0: Caixa un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
2: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
1: Ah.
2: I molt permafrost allà al Carib no
1: clar, no fa
2: no
1: pinta,
2: tenen.
1: No.
0: Ja. Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar. Sí. Podria ser, qui sap.
1: Una altra teoria.
0: I l'última.
1: No, queden dos més. Una és molt curta. Una altra teoria de les trompes marines. Que aquesta, bueno, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, bueno, com un tornado, però que passa al mar. Doncs que, sí. I sí que és mitjanament factible, bueno, que a una zona humida amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes trompes marines. Uh-huh. Algunes, fins i tot, arribant a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
0: que
1: més complicat, però un vaixell...
0: L'engoleixen, sí o sí.
1: Però que també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, però, bueno, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs, bueno, pot ser que passi. I s'ha de dir
0: una
1: que
0: de tantes.
1: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc que hi hagi marcianos ni coses rares.
0: Allò que el Malik va descartar, bueno, no va ni tan sols analitzar la possible...
2: L'error humà, sí.
1: I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
0: Yep.
3: Oh, la millor.
1: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
0: Ah, aquesta és real. Ja
2: sí. Tu ho has
1: vist? No, jo no, però hi ha un senyor que sí.
0: Ah, a veure, aviam aquest senyor.
1: Sí, això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
0: Ah.
1: O sigui que ens pot transportar en l'espai i en el temps.
0: És un forat negre.
1: Mm-hmm. Sí. Sí. I això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
0: Mira.
1: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
0: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal, que ha viscut aquest
1: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 km més amunt.
3: El plasma.
1: Que dius, a veure, però a més, hi ha una pel·li, ara això ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
0: Hòstia, no la recordo.
1: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i cada cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o els 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, no és un pel·liculón, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. Clar. I diguem que aquesta pel·lícula juga...
0: Si l'han d'alterar o no.
1: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a... a Hawaii.
2: Home, estaria bé, el forat de Cook. Mira, m'estalvio un viatge.
1: Home, és que jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent que es podia inventar mai.
0: Jo crec que hi haurà resistències, això.
1: Bueno, Iberia, potser.
0: Per exemple.
3: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
0: Sí.
1: Que tornes desmuntat, no?
0: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no, pots anar a comprar el pa, bueno, tindrem-hi dos, està mal.
1: Mentre on trobi gent pel camí.
0: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic o un portal interdimensional o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre, quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui el que tindrem és l'entrevista de l'espai de portaveus dedicada a Antonio López, portaveu de Vox, en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que estem realitzant aquests dies a Ràdio Sant Andreu i que continuarem la propera setmana. Avui també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Serà aquest diumenge, reunirà prop de 1.800 partits participants aquest diumenge, xifra rècord de participació. També comentarem que la piscina d'estiu de Can Salvi obrirà el dia 6 de juny i ja es poden adquirir els abonaments de la temporada. També comentarem altres espais i també tindrem l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions en dues hores de programa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada, amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part de comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica, que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també doncs és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant, aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a continuació, en el Via Directa, l'espai d'excursionisme, l'espai de sendes, amb els companys de la xarxa ràdio.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
7: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
8: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
7: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
8: tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a vall, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
7: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls, i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
8: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar, i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
7: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
8: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
7: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
8: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
7: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles, un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
8: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
7: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
8: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta muntanyes de prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
7: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casafort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
8: És una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van anar a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
7: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
8: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot. Un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca, doncs, recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
7: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
8: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
7: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
8: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
7: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
6: Fendes.
7: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
9: Ah, Maria, adéu, guard, anem.
7: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
9: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
7: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
9: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
7: Una sifonada.
9: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
7: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de... entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
9: No, hem d'anar amb cura.
7: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
9: I claríssim. No anar amb presses.
7: I tant que no. Distància recorreguda.
9: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
7: Desnivell.
9: ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
7: En quant de temps la farem?
9: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
7: Grau de dificultat?
9: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
7: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
9: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
7: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
9: Exigents.
7: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
9: Salut i república.
10: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
11: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
7: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
11: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable, i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè, bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? el carreró, aquest petitó que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis i ella pues, està permès i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ara pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
7: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
0: Una setmana més a Ràdio Sant Andreu i en el Via Directe hem escoltat aquest espai de Sendes, propostes de cara al cap de setmana.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural en famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes es realitza tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència.

0: ens hem traslladat a l'Institut Montserrat Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Montserrat Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Montserrat Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc. I amb els quals també es relacionaran. En principi aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc, etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també com viuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes. Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
1: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina, i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels quatre alumnes? Perquè, clar, només podien anar quatre alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions, i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït, i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que...

0: de viatge sense problemes i que també puguis diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
1: Doncs tenim aquí els quatre alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
1: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
1: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
1: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
1: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
1: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
1: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne, en aquest cas, escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
1: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells, també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
1: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
1: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i, bueno, pues passar-m'ho bé.
1: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i, bueno, pues la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa. I bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
1: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada a la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
6: Sí, sí.
1: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
0: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys... des de que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser, que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom. Vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
1: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte. Són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa i ha estat tot un èxit.
0: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de, o sigui, de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual cosa, clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos de l'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
1: I fins i tot la repercussió que ha tingut a mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
0: Quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials. Ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
1: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
0: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-nos una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió, i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
1: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
1: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
1: Traducció?
2: Traducció.
1: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'Institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
0: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí, sí.
1: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
1: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
1: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
1: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
1: I poca cosa més, no? Aniola, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
1: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, jo soc de la tercera, se suposa que anem en els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
1: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra, un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu, i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
1: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar, com us han dit alguna cosa, o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
1: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants, i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, no, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
1: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
1: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes, i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
0: Hem fet reunions, hem fet un parell de reunions amb les famílies, i crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguéssim volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des del Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Grenlàndia, amb la qual potser fem alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària, i a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació, i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema, vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, Genki desu ka? Això és com estàs? I tu, si respons Genki desu, significa estic bé.
1: ¿Quién quieres?
3: Bueno, yo, per els meus gustos, me l'he après, però és tsukigatsuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagatsuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, sí. Vull dir que és el primer dia, no, això?
5: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un Chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, Sergi?
0: També. No, realment són quatre alumnes que són molt, molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres... Vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot... totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
1: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ya no soy envidia, soy tu picochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb la Sub de Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, ah, los libros de los recuerdos, home, perquè l'altre dia sí, vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé,
0: eh? Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto, uh-huh, amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llest, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important.
2: Doncs,
0: eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial, mm, sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns naufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, uh-huh, he trobat que l'Albert Pla, l'any agafa't, eh?
0: Atenció.
2: El marzo
0: uh-huh,
2: de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música.
0: Uh-huh.
2: Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, ja, el 90...
0: Imagina't, si
2: ha plogut. Diu, aquí... Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va firmar i diu, uh-huh, que a lo llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco,
0: uh-huh,
2: acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui,
0: apa,
2: que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Per Pla, amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després té una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita i on
0: Rosario
1: vivia la Lola Flores també.
0: Exacte, exacte, un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: també
0: sí, sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla
1: què si sembla?
0: Escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Tato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. Per acabar,
0: què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla.
0: A veure.
1: Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, de tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també, sí, sí.
0: Sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt, en aquella època.
0: O no?
1: Clar, tot es deixava com dient vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit, també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts
1: sí.
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant.
0: Mira,
1: en aquest programa van descobrir a la Nina amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, Directissimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat
1: del Gato Pérez,
0: d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet es lliga molt en com som jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I, escolta, me'ns agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que, clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara, fa poc, un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, eh? Estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, eh? I de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: És a dir, ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria amb pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: eh? És a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, eh? "Ves-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar." I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc més presents quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt i, clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin és bo. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: Hola, què dius?
3: Sí, ostres, ostres, m'abraces molt fort, Josep!
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Ostres, te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Ho ha bé.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'ematia el Foraster. I, clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure... Una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser
1: només
0: brutal.
1: De veure en Josep amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment...
0: És la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica conjada,
3: sí.
6: Perquè...
3: Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim, escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 9:15 del matí.
0: Que
1: i
0: fort.
1: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és.
1: I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, Gemma, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu, així
4: fa
3: alegre...
4: Viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser. Us puc demanar que em dongueu un consell?
4: Sí, sí.
3: Per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per...
8: Sí.
7: Per aguantar.
9: I és un cop de coll, allò...
8: Pum, i bon.
9: Sí.
0: Apavall. Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai, que
0: maco aquest també va ser, eh?
1: Però una senyora de 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh.
1: Això, aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
10: Ué, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
11: Sí.
10: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
11: Sí.
10: Ell és el teu fill?
11: Sí.
10: I per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí. Bon, en Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
11: Sí.
10: Ostres!
11: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
10: La Cinteta viu aquí?
11: Sí, eh?
1: Sí. Aquí dalt, sí.
10: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys. I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
12: Au, a ballar, carinyo.
10: Què?

0: tengo.
1: La puc saludar?
2: Sí, i tant.
1: Home, anem-hi, cap aquí.
2: Endivina qui hi ha aquí.
3: Ella, vegeu si ho coneixes.
2: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
1: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
4: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
5: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, bé, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
4: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava, sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
5: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. Sí. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
4: però també és important.
5: Secret...
4: També és important.
5: Sí, d'acord.
4: Però no treguis mèrit, Quim.
5: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
4: Ho sabem.
5: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tinguis, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
4: Totalment.
5: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer ho fa prou bé.
4: Exacte.
5: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Estic que... Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
4: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu el Foraster al Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal. Clar, brutal, mèdia.
5: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
4: no
5: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo hi era allà, jo hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
4: Són úniques.
5: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
4: Exacte, oh, això, correcte.
5: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
4: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
5: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
4: sí.
5: Amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Que no us ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar, és a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
4: Totalment.
5: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
4: sí.
5: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
4: sí,
5: hi ha guerres, i que hi ha genocidis,
4: sí, sí.
5: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de
4: plàstic. Sí, sí.
5: Ja, per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
4: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser...

0: Καλυπουγδί. Καλυπουγδί. Πώς... No sé, que m'agrada molt, que me l'estimo i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
1: Li estàs demanant alguna cosa?
0: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
2: Home, estàs demanant en sèrio?
0: Bueno, clar.
2: I això és de veritat? Sí?
0: Oi, bueno, conya. Què dius?
2: Jo clar que sí.
3: Ai, Quim, que maco això que va ser, també.
4: Ai.
3: Que maco.
4: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
3: sí.
4: I que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, digues allà. Diu, me la podia conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Surso i m'hagués perdut aquesta història. Mm-hmm. Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut, sí. Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
3: encara
4: el tinc.
3: No.
4: Però que... Què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
3: Exacte.
4: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
3: sí.
4: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar, serà extraordinari.
3: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el Foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
4: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
3: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes que els ajuda.
4: El que m'has dit és maco, és maco, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el Foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps, i que anem a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del Foraster, i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària, i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius potser ens estem perdent coses, no? Vols dir que no ens estem perdent coses?
3: No,
4: vols dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vols dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el Foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí.
3: Doncs, escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
4: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el Foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada...

0: on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vinguent, molt, moltíssima gent. Oh, vinc, jo vinc, jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I jo t'he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo allà, jo hi vaig ser-hi. Jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
1: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest Foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
0: Visca la bona gent, visca!

0: El critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí. A veure, que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director, que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Se diu el nou director?
0: Es diu Joan. Joan Garcia.
1: Joan, et convida la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps,
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens? Avui
1: tinc a Venga Monjas.
0: Mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure...
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aguda de canviar. I aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat...
0: Sí,
1: doncs, que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
1: Que no em tenia de noi.
0: I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi, em va dir l'altre dia. Perquè li vaig preguntar i dic, què, allò?
0: Sí.
1: Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Res de res, Toni, sisplau. Home...
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, res de res, Toni.
1: De res!
0: Oh, de veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta... com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrit una mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. On són?
0: Sí o no? On són?
1: La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que em deien... Anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull diu, iapa. Corrents ella, agafava, el seguia i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina, tu.
0: I ja està, Toni, ja està. Però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut.
1: Aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona... Quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen per anar algú allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O bé allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: El
1: que ara és el Rincón de l'Artista, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí.
1: Recordes?
0: I tant. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
1: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup de 3Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No. Exacte.
1: Què està passant? Apunta, hi ha un programa de televisió que porti a grans figures.
0: Mania.
1: Aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, això.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí. Ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que... O sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe al YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així.
1: Ja,
0: mal
1: però
0: no pujar-ho
1: amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud,
0: una...
1: no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això l'havies convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, és un... Són personatges doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, i
1: que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb una educació exquisita.
0: Cosa que
1: encara me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància, aquella cosa. Que... Va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. On són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja estan
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí, recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans...
1: Talla'm el que vulguis de mi. Però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo,
3: ¿no?
2: Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, para mí, ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs, potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trenca, i vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La caixa tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donant les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpte Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils. Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nom.